0: les estrelles com si cantessin davant teu. Els beats com si fossin el batec del teu cor. Escolta l'emissió en directe des de la nostra web. Qualsevol semblança amb les altres emissores et semblarà una broma. Flashback.cat. Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Sent-lo. Sent-lo. A flashback.cat.
1: Hola a todos, soy Aitana.

0: La ràdio dels números 1.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: Aquests són els despertadors dels milers d'oients del matí i la mare que el va parir.
1: El clàssic de l'àvia que sona a les 6.
2: El mòbil vibrant a la tauleta de nit.
3: L'electrònic que fa aquell soroll insuportable.
0: Només en sona algun de tant en tant per despertar-los de la migdiada o per ser els primers a plantar el parasol a la platja.
4: I el 31 d'agost tornaran a sonar tots.
0: El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez i tot l'equip del Morning Show de Catalunya.
4: Tornem.
0: El dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Flashback.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, un ple, vámonos aquí.
1: Andorra
2: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: A més de gaudir del Bike Park i de totes les activitats que ofereix Palarinsal durant l'estiu, també val la pena tenir

0: en compte els llocs on hi podem menjar. S'ofereix al Xiringuito de la Caubella. És la terrassa del Xiringuito, l'espai perfecte amb una ubicació privilegiada per gaudir en família, en parella o de forma individual després d'una jornada intensa d'activitats. El Xiri disposa d'una àmplia terrassa on podreu assaborir diferents tipus d'entrepans, plats ràpids, mentre gaudiu dels dies assolellats amb vistes al Bike Wall. El Xiringuito està obert durant tots els dies d'aquest estiu amb horari des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. S'hi accedeix fàcilment amb el telecabina de la Massana o, si no, directament a l'aparcament que hi ha a la zona. Es disposa també de serveis complementaris com el wifi. Podeu consultar la carta i fins i tot comprar el menú express del dia a través del lloc web palarinsal.com.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Radio Flashback. Radio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
5: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
6: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
5: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: Dissabte 22 d'agost, torna l'Esquella Incles Walking Music Festival a la Vall d'Incles. L'onzena edició arriba amb la millor música en viu, en un entorn natural espectacular.
8: A les 5 de la tarda, a la Borda Puigcernal, gaudeix de Joan Pau Comelles i Àlex Bagària.
7: A 7:15, el càmping Font de Ferrocins, prepara't per vibrar en Tònies d'Arnes.
8: I a 9:15, al fons de la Vall d'Incles, el gran moment de la nit amb Sara Roy.
7: Recorda, el dissabte 22 d'agost a la Vall d'Incles t'esperem a l'Esquella Incles Walking Music Festival.
8: Troba tots els detalls a canillo.ad. No t'ho perdis.
2: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: Dissabte 22 d'agost, torna l'Esquella Incles Walking Music Festival a la Vall d'Incles. L'onzena edició arriba amb la millor música en viu, en un entorn natural espectacular.
1: A les 5 de la tarda, a la Borda Puigcernal, gaudeix de Joan Pau Comelles i Àlex Bagària.
0: A 7:15, el càmping Font de Ferrocins, prepara't per vibrar en Tònies Darkness.
1: I a 9:15, al fons de la Vall d'Incles, el gran moment de la nit amb Sara Roy.
0: Recorda, el dissabte 22 d'agost a la Vall d'Incles t'esperem a l'Esquella Incles Walking Music Festival.
1: Troba tots els detalls a canillo.ad. No t'ho perdis.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
4: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
3: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Els tòpics de les vacances d'un diumenge.

0: a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
2: Flashback.

0: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Andorra 96.0.
6: Flashback.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem.

0: conèixer.
1: Si sona Flashback, és un èxit.
0: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió, sessió, sessió, sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Culex Pipiens, dípter nematòcer de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada, quan ja quasi dormies. Aquell so, aquell maleït so. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.
5: La ràdio musical d'Andorra.
6: 96.0.

la ràdio musical de Catalunya.

0: Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
6: Els tens?
5: Ni un. Han volat tots.
6: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
5: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a l'APC.
7: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. La ràdio musical d'Andorra. 90.

Flashback. Flashback. Només èxits. Time stood still.

0: les cançons que de ben segur demà el Marc Frigol, el Carles Pérez o l'Andreu Preses punxaran el Vaporitour d'Igualada, el Ket Jamaican Bam Bam de Hatzel i Solto. Amb el que comencem aquest migdia tarda de dissabte, avui hem canviat els papers. M'he mudat temporalment a les tardes dels dissabtes i estarem plegats fins a les 7 de la tarda.
1: Amb Àlex Mata.
0: Moment que començarà una nova edició del Tardeo de Flashback. Sonen Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil-Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: Dissabte 22 d'agost, torna l'Esquella Incles Walking Music Festival a la Vall d'Incles. L'onzena edició arriba amb la millor música en viu, en un entorn natural espectacular.
4: A les 5 de la tarda, a la Borda Puigcernal, gaudeix de Joan Pau Comelles i Àlex Bagària.
3: A 7:15, el càmping Font de Ferrocins, prepara't per vibrar en Tònies Darkness.
4: I a 9:15, al fons de la Vall d'Incles, el gran moment de la nit amb Sara Roy.
3: Recorda, el dissabte 22 d'agost a la Vall d'Incles t'esperem a l'Esquella Incles Walking Music Festival.
4: Troba tots els detalls a canillo.ad. No t'ho perdis.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Des de l'embús, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
8: o d'un cotxe en pràctiques.
7: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
9: 96.0.
10: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
11: Els sents?
10: Ni un. Han volat tots.
11: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
10: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
12: I el 31 d'agost tornaran tots, puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. La ràdio musical d'Andorra.
9: 96.0.

0: Nil Moliner a Flashback amb Tu Cuerpo en Braille, un artista ja més que conegut de sobres aquí a casa, i un que mica en mica es va fent un lloc dins la indústria musical del país és Ivan Herzog. Sona Flashback amb Des de Lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere. Tantes por...

0: És Aitana, la nostra superestrella, sonant un cop més a Flashback. 3 minuts per 2:15 de la tarda. La setmana que ve comença una nova edició del Festival Acústica de Figueres, amb les actuacions, entre d'altres, dels 31 FAM. Entrada lliure i gratuïta. Flashback, emissora oficial del Festival Acústica de Figueres.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va

K-pop Demon Hunter sona Golden a Flashback. Aquesta va ser una de les incorporacions al top 10 de la llista el passat diumenge, als Tiets, amb Era Això. Demà, amb en Marc Frigola, que el Jordi Quadres el tindrem de vacances, veurem a quin lloc queda la nova cançó del duet de Mataró. Perduts

estil de Another 54 Ultra, com ens agrada i com ens fa mor el cos, això que es diu Talk to You. I és possible que sigui una de les cançons que soni avui al Tardeu de Flashback a partir de les 7 de la tarda amb l'Andreu Joanola. Són 3:15. De fons, la producció de DJ Goja, molt ben acompanyat de ni més ni menys que Jason Derulo i Melody. Això és Mi Chico a Flashback.

0: Ayer la vi bailando por ahí.
1: A Flashback, només èxits ja. Àlex Mata.
0: És aquest clàssic de Juan Magán que hem tornat a escoltar amb força aquest 2026 gràcies a aquesta nova versió que ha fet amb Omar Montes. Ens plantem a les 3 de la tarda amb Miley Cyrus i la família, els 31 fam a Flashback. Yeah.

0: Boníssima manera de començar aquesta nova hora d'èxits a Flashback, al ritme de l'èxit de l'estiu i també el que és el número 1 de la llista per segona setmana consecutiva, la graciosa són Quevedo i Elvis Crespo. Les 3 i 4 minuts d'aquest dissabte 22 d'agost del 2026 i esteu a Flashback, a la ràdio del cap de setmana. Preparats a aquesta hora els Charango, Hagel, Lil Nas X, Olivia Dean.
1: Amb Àlex Mata.
0: O el so d'Àlex Warren ara mateix a Flashback amb el seu Fever Dream. Molt bona tarda.

0: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
1: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
0: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
0: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
5: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

0: pendent de si fem un nen.
1: A la fresca és el títol d'aquesta cançó del duet de Valls, Figaflaues. I a la fresca és com estem aquest cap de setmana. La veritat és que estem la mar de bé, les temperatures han baixat una miqueta, ja no fa aquella xafogó d'aquests últims dies. I des de Flashback us celebrem amb els èxits de la ràdio de l'estiu com aquest de Hagel. Això és Moving to the Sun.

0: viure dins de mi.
1: Perduts, tu i jo, l'èxit de l'estiu del 2026 de Flashback, de la mà de Cora. Ens plantarem a 3:15 de la tarda d'aquest dissabte al ritme d'un ja vell conegut de l'antena de Flashback, com és Bruno Mars, que enguany farà 41 anys, ni més ni menys. Això és I Just Might a Flashback.

Jo petitó a Anna Mena, Lola Índigo, és el so positiu del cap de setmana a Flashback. Una de les cançons imprescindibles d'aquest estiu que no hi pot faltar a la programació de la Ràdio Musical de Catalunya. Preparat un dels grans números 1 del raper nord-americà Drake, el seu One Dance, el sentim després de l'últim èxit del terrassenc, Miqui Núñez torna a casa seva, a Flashback, amb un altre cop

Damiano David a Flashback amb Born with a Broken Heart, i aquesta serà una de les cançons que punxarem demà al Vapari Tour, que farem a Igualada de 12 a 6 de la matinada. Èxits com aquest de Justin Bieber, Beauty and a Beat.

0: Dai, dai, són Shakira i Burna Boy a Flashback. I molta atenció perquè demà a la llista de Flashback sortejarem una experiència completa per l'acústica de Figueres. El premi inclou una nit d'hotel per dues persones per viure la música i la festa fins al final, sense haver de pensar en la tornada. Música en directe, una gran nit de festa i l'hotel esperant quan baixi el volum. Participa en el concurs de l'acústica de Figueres demà a la llista de Flashback. La Fumiga, la Ludwig Band, Buos, 31 Fam i molts més la setmana que ve a l'acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost i a Flashback. Demà a la llista et regalem l'experiència completa. Només
1: exits amb Àlex Mata.
0: Ells hi seran el 29 d'agost a la Rambla de Figueres, Sopa de Cabra. Sonen ara mateix a Flashback amb el Far del Sud.

0: El ritme d'Aitana amb Superestrella a Flashback. Comencem una nova hora d'èxits, la de les 4 de la tarda d'aquest divendres, dissabte, 22 d'agost, dissabte. És cap de setmana, no us espanteu. Una tarda fresca, si la comparem amb la resta de dies de la setmana, i l'estem passant plegats a l'antena de Flashback, a la ràdio de l'estiu.
1: Amb Àlex Mata. Flashback.
0: Ens anem fins als Estats Units amb Olivia Rodrigo. Drop Dead, ja sona Flashback.

0: València, el Vaparitour. Aquest any surt a la carretera amb el Carles Pérez, l'Andreu Preses, el Marc Frigola i el gran Germán Vaparitour. La gira XXL de Flashback. Demà diumenge, de 12 a 6 de la matinada, al Parc Central d'Igualada. 6 hores d'èxits a Igualada de la mà del Vaparitour. Perquè puguis tornar a dir, jo ho vaig viure.
1: Andorra. 96.0.
2: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: A Flashback parlem com tu.
6: Ai, molt bé, teletreballant.
5: Sentim com tu.
6: Bon dia.
5: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
7: Hola, Flashback.
5: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
7: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
5: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
7: Flashback.
5: Tu ets el nostre número 1.
8: Si sona Flashback, és un èxit.

l'espresso de Sabrina Carpenter a Flashback, quan passen 3 minuts d'un quart de 5. I ara una mica de ritme de la mà de Bibi Rexha, reapetant aquest clàssic de la música electrònica. Això és New Religion.

Doncs esperem que demà sigui un diumenge sense drama com canten els catarres, perquè l'equip de Hansi Flick, el Barça, juga el seu primer partit de la Lliga, en aquest cas contra l'Elx, un país no. Tant de bo, però un partit que podreu seguir demà en directe des del Bar de Barça a 2:15 de la nit. Elx-Barça. Torna al Bar de Barça, torna la diversió a Flashback. I el que sempre ha estat aquí són els èxits que no s'aturen mai, com aquest de Tame Impala, Dràcula.

Sapphire, Ed Sheeran, Flashback. I ara és moment d'obrir Tothom té raó, l'últim àlbum del català Mamaduixa, amb èxits com La millor gent del planeta.

Molt bon estiu que s'està fent el Francesc Hatzel amb un parell d'èxits. Un d'ells és Moving to the Sun i l'altre aquest Jamaican Bam Bam que sona a Flashback. La setmana que ve torna al Festival Acústic de Figueres i a Flashback ho celebrem de gran manera, i és que demà a la llista sortejarem una experiència completa per anar a l'Acústica de Figueres. El premi inclou una nit d'hotel per dues persones, per viure la música i la festa fins al final sense haver de pensar en la tornada. Música en directe, una gran nit de festa i l'hotel esperant quan baixi el volum. Participa al concurs de l'Acústica de Figueres escoltant demà la llista de Flashback. L'Acústica de Figueres amb les actuacions lliures i gratuïtes de La Fúmiga, Sopa de Cabra, la Ludwig Band, aquests que sonen 31 Fam, o els Búhos, que estaran celebrant el seu 20è aniversari a l'Acústica de Figueres, on Flashback és emissora oficial. Sonen amb banda neon. Això és El Ventilador.

Producció que publica l'argentí Bizarrap, producció que es converteix en èxit. Una més és aquesta que fa ni més ni menys que Daddy Yankee. La Bizarrap Music Sessions número 0, quan queden 7 minuts perquè siguin les 5 de la tarda. Només èxits amb Àlex Mata. Preparat el so del silenci, The Sound of Silence, aquesta metàfora dels Disturbed. A l'antena de Flashback sonen després de la diva Taylor Swift amb Opalite.

0: Una de les frases o conjunt de paraules més cantades aquest estiu, ei, ai, ai, ai, ai, és el que canten Quevedo i Elvis Crespo amb la graciosa, la cançó d'aquest estiu 2026, amb la que comencem una nova tarda d'èxits a Flashback, les 5 i 4 minuts d'aquest dissabte 22 d'agost del 2026. Esteu al lloc correcte, a la ràdio de l'estiu.
1: Amb Àlex Mata.
0: Per aquells que ja porteu uns quants dies de vacances, per altres que les comenceu ara mateix, o alguns que esteu acabant d'aprofitar els últims dies, sigui com sigui, això és Flashback, on ara mateix sona Siderland amb el remix de Big Charlie, d'aquest tututurú.

0: Un any més torna l'acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost amb les actuacions lliures i gratuïtes de Sopa de Cabra, La Fumiga, la Ludwig Band... també tenim per aquí a Buos, 31 Fam i molt més. I demà, a la llista de flashbacks, sortejarem una experiència completa. El premi inclou una nit d'hotel per dues persones per viure la música i la festa fins al final, sense haver de pensar en la tornada. Música en directe, una gran nit de festa i l'hotel esperant quan baixi el volum. Participa en el concurs de l'acústica de Figueres demà a la llista de flashback.
1: Andorra.
2: 96.0.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
7: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya. Som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
8: Volarem sobre la por.
1: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
9: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Només em vols quan ja he marxat, eh? Les coses que té la vida. David Guetta, Teddy Swims i Tones and I amb Gone, Gone, Gone. I el so positiu de la ràdio del cap de setmana de Flashback, que no s'atura. Aquest que comença a cantar és Bruno Mars amb una de les cançons del seu últim àlbum. Això és On My Soul.

Dai Dai, la cançó del Mundial d'enguany, Shakira, Barnaboy a Flashback. En dos minuts ens plantem a 6:15, ho fem al ritme de la més nova de Joan Dausà, acompanyat de Mama Duixa. Això és Papi, posa-la al disc a Flashback. Veus

Boníssima aquesta col·laboració que han fet dues andaluses, podríem dir, Ana Mena i Lola Índigo, que tot i néixer a Madrid, tota la seva vida se l'ha fet a Andalusia. Això és Petitó a Flashback, quan són 2:15 de 6 de la tarda. I ara és Doctor Prats. Només exist. Flashback. Amb energia. Energia.

Els BTS a Flashback amb Swim. Aquesta és la cançó que obre Nexo, el nou àlbum de Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti.

0: Quan acabi l'estiu passarem comptes de les cançons que han sonat a Flashback i mirarem de fer un resum a veure de quin han estat els èxits clau aquest estiu 2026 i de ben segur que aquest en serà un. Another 54 Ultra, una de les imprescindibles d'aquesta temporada d'estiu. Talk to you. I una altra cosa imprescindible a l'estiu és el Vapory Tour, i és que quan arriba el bon temps arriben moltes coses bones, però n'hi ha una que està per sobre de totes, la festa mare de totes les festes, la gira Flashback per excel·lència, el Vapory Tour. Aquest any surt a la carretera amb Carles Pérez, Andreu Preses, Marc Frigola i el gran Germán. Vapory Tour, la gira XXL de Flashback, demà diumenge 23 d'agost, de 12 a 6 de la matinada, a una ciutat ja mítica del Vapory Tour, com és el Parc Central d'Igualada. Ens trobareu demà a Igualada al Vapory Tour perquè puguis tornar a dir jo ho vaig viure.
1: A Flashback, només exitja Àlex Mata.
0: D'aquí 6 minuts ens plantem a les 6 de la tarda. Ben tranquil·leta, arriba Taylor Swift amb I Knew It, I Knew You.

0: Boníssima manera de començar aquesta última hora d'èxits que passarem plegats avui. Ho fem al ritme de Superestrella, al ritme d'Aitana. Són les 6 i 3 minuts d'aquest dissabte 22 d'agost del 2026, cosa que vol dir que a les 7 de la tarda començarà una nova edició del Tardeo de Flashback. Dues hores per moure els malucs, tot plegat presentat per l'Andreu Joanola.
1: Amb Àlex Mata.
0: I precisament aquesta cançó que protagonitzen Flash Scream i 31 Fam, en part, li dediquen a l'Andreu Joanola. Pareu bé l'orella. Això és Dorayakis a Flashback.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback. All the hits. El so dels èxits. It's Friday then.

0: La oda als divendres, Friday, i aquesta cançó de Riton i Night Crawlers. It's Friday, then, it's Saturday, Sunday, what? Rodri, Cancelo, Gordon, Adeyemi, Bissiu són les noves cares del nou equip de Hansi Flick, el nou Barça que podrem veure jugar demà en el primer partit de la temporada de la Lliga a 9:45 de la nit contra l'Elx. Elx-Barça, un partit que podrà seguir en directe, esclar, aquí a Flashback, al Bada Barça, amb en Jordi Plans i tot l'equip. Torna al Bada Barça, torna la diversió amb un nou Barça i amb les piles carregades i amb una mica de nervis, és normal. Hi ha moltes ganes de començar aquesta nova temporada de la Lliga. Demà, a 9:45 de la nit, Elx-Barça, el Bada Barça de Flashback, amb el patrocini de la Xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm.
1: Andorra 96.0. Flashback. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Palarinsal Gran Valira Resorts, l'estació situada a la parròquia de la Massana, continua sent aquest estiu un dels grans centres neuràlgics del ciclisme de muntanya als Pirineus, amb noves incorporacions al Bike Park i un calendari esportiu internacional de primer nivell. Entre les novetats d'aquest

0: Rambalira Resorts.
1: Flashback Andorra. Només èxits.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: A Flashback parlem com tu.
5: Ai, molt bé, teletreballant.
1: Sentim com tu.
5: Bon dia.
1: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
6: Hola, Flashback.
1: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
6: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
1: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
6: Flashback.
1: Tu ets el nostre número 1. La ràdio musical d'Andorra.
0: 96.0. I should go.

¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Es Karol G a Flashback. La setmana que ve torna al Festival Acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost a la ciutat de Figueres, esclar, amb les actuacions en directe de Sopa de Cabra, La Fumiga, Ludwig van, Buhos, 31 Fam, Fades i molts d'altres concerts oberts i gratuïts. I a més, a Flashback, al ser emissora oficial, estem sortejant una experiència completa. Demà a la llista podràs aconseguir una nit d'hotel per dues persones per viure la música i la festa fins al final, sense haver de pensar en la tornada. Música en directe, una gran nit de festa i l'hotel esperant quan ja hagi baixat el volum. Participa en el concurs de l'acústica de Figueres demà a la llista de Flashback.

0: dies que vindran.
1: D'aquelles cançons que treuen el millor de nosaltres és el so positiu dels Catarres amb Diumenge sense drama. I ara obrim el Baifo, l'últim àlbum del Canari Quevedo. Aquesta la coneixeu, es diu Ni Borratxo.
2: Muy

Aquesta cançó en el seu moment va arribar al número 1 de la llista, l'èxit viral de Doechii, Anxiety, que sona Flashback quan són 2:15 de 7 de la tarda. En canvi, una que mica en mica va escalar en posicions és la més nova dels Tiets, que està ara mateix situada al número 9 de la llista i que demà, amb en Marc Frigola, que el Quadres el tindrem de vacances, descobrirem a quin lloc queda. Això és Era això. Perduts a

Una de les cançons que podreu sentir demà al Vapari Tour a Igualada. Ni més ni menys que 6 hores de sessió, de 12 a 6 de la matinada, de la mà del Marc Frigola, l'Andreu Preses i el Carles Pérez. I també el gran Germán fent voltes per allà i animant-ho tot plegat. 3 quarts tocats de 7 de la tarda, els èxits a Flashback no s'aturen. Arriben ara 3 mestres de la música. El Dani, el Joan Enric i el Ferran són els Amics de les Arts a casa seva, a Flashback, amb la més nova, Segurament t'estimo.

0: L'èxit viral i també podríem dir-li un one hit wonder, aquest de Lola Young, que es diu Messi. 8 minuts perquè siguin les 7 de la tarda, cosa que vol dir que, com cada dissabte, comença una nova edició del Tardeo de Flashback, presentat per l'Andreu Janol, l'Andreu Joanola, des d'ara fins a les 9 del vespre.
1: Amb Àlex Mata.
0: Ens escoltem demà a les 9 del matí. Adéu-siau.

0: 7. Només èxits. Estiu del 26.
1: Martini presenta el Tardeo de Flashback. Dues hores de ritme, festa i convidats de luxe. El Tardeo de Flashback, presentat per Andreu Joanola.
2: Les 7 en punt de la tarda comencen les dues millors hores del cap de setmana! El millor públic, totalment inesperat. Aviam, tornem a estar aquí per fer una mica d'escalfament i entrar a la nit de dissabte amb molt bon ritme i sense sorpreses. Per fi hem vingut a la ciutat més bonica del món. Avui estem a Girona i tenim la sort que ens hem instal·lat a un dels hotels més mítics de la capital del xuxu. Avui estem a l'hotel Oltònia, un hotel conegut per tothom en aquesta ciutat. Avui ens visiten dues estrelles en lo seu. Primer tindrem a la Su, cantant, compositora, artista i moltes coses més que descobrirem avui. I Oriol Cardona, que és medalla d'or als Jocs Olímpics d'hivern, esquiant cap amunt. M'agrada sempre portar sempre aquí els millors. La Neus Bermejo farà allò que fa ella, que parla de les seves coses. Ja sabeu que aquestes dues hores, un aplaudiment, sisplau, per Martini. Bueno, està tothom ja amb la seva copa de Martini. En Malleu Origen posarà el sushi, que és una cosa que a la gent també li agrada. Tindrem la llonganissa de Casa Cendra. I si voleu unes ulleres de sol, aneu a etniabarcelona.com, les busqueu i trieu les que més us agraden, una mica de música i tornem de seguida.
1: Si has vingut a seure, t'has equivocat de festa. Martini presenta el Tardeo de Flashback des de l'hotel Oltònia de Girona. Vinga, tots a la pista.

0: Si has vingut a seure, t'has equivocat de festa. Martini presenta el Tardeo de Flashback des de l'Hotel Ultònia de Girona. Vinga, tots a la pista.
1: Andorra
0: 96.0.
2: Dissabte 22 d'agost, torna l'Esquella Incles Walking Music Festival a la Vall d'Incles. L'onzena edició arriba amb la millor música en viu, en un entorn natural espectacular.
3: A les 5 de la tarda, a la Borda Puigcernal, gaudeix de Joan Pau Comelles i Àlex Bagària.
2: A 7:15, al càmping Font de Ferrocins, prepara't per vibrar en Tònies Darkness.
3: I a 9:15, al fons de la Vall d'Incles, el gran moment de la nit amb Sara Roy.
2: Recorda, el dissabte 22 d'agost a la Vall d'Incles t'esperem a l'Esquella Incles Walking Music Festival.
3: Troba tots els detalls a canillo.ad. No t'ho perdis.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: la ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0. Escoltes el Tardeo de Flashback a l'Hotel Oltònia de Girona, presentat per Martini. Si buscaves una excusa per posar-te a ballar, ja la tens.
2: Un quart, menys un minut de 8 al vespre. Seguim aquí a l'Hotel Oltònia amb Martini. Ara estic amb una persona realment important. Bartomeu, com estàs?
3: Bona tarda, Andreu. Doncs molt i molt bé, molt content de tenir-vos a casa.
2: Que ja era hora. Estem veient la catedral de Girona, que segurament és la millor catedral de Catalunya. Estàs d'acord amb mi?
3: Estic d'acord amb tu.
2: Vale. La nau gòtica més ampla, no? Més grossa d'Europa, diria jo. Podríem estar parlant totes les dues hores fins a les 9 de la catedral de Girona, però no parlarem d'això, parlarem de l'Hotel Oltònia, perquè tu, Bartomeu, qui ets?
3: Jo sóc part de la família propietària d'Hotels Oltònia Girona.
2: El jefe.
3: No, el jefe, el sí? Que es menja els marrons.
2: Clar. Estàs dissabte a un quart de 8 del vespre a l'hotel. Per tant, ets qui es menja els marrons, sí o sí.
3: Però bueno, com que la companyia és grata, estem la mar de bé.
2: Gent molt guapa he vist avui, eh? O sigui, no dic que els altres tardeus no vingui gent guapa, però avui he vist gent guapa, guapa...

0: o sigui, amb, saps, amb teixit de fil, que a mi el teixit de fil m'agrada molt.
1: Aviam, escolta'm una cosa. Aquest lloc on estem a la terrassa dalt de tot de l'hotel Oltònia, es veu la catedral de Girona. Perfecte. Què hi ha aquí? Què hi podem trobar el dia a dia?
2: Ho has dit molt bé. Estem al rooftop de l'hotel Oltònia, que és un espai que obre cada dia de l'any.
1: Cada dia?
2: Cada dia, per oferir un servei de cocteleria tant al gironí,
1: ara,
2: perquè nosaltres ens identifiquem com una empresa d'aquí,
1: ara, com?
2: Com, doncs, el client allotjat de l'hotel.
1: El ciclista. Molt bé. Puc fer preguntes? A mi, quan anem a hotels, m'agrada molt preguntar què és el que més roba a la gent, vale? Que normalment arriben a ser, doncs, tovalloles, albornosos... És aquí, també?
2: Ho has encertat.
1: És albornosos, vull dir, tothom té a casa un albornós d'Hotel Oltònia, no? Qui no té el típic albornós d'Hotel Oltònia a casa? Però avui et volia fer una pregunta diferent, que és... Què és el més estrany que s'han deixat a una habitació? Saps? Espera, que s'està acoplant ara això una mica. Què és el més estrany? Tira'm enrere, que la gent està una miqueta... Ja venim, tranquils. Què és el més estrany que s'ha deixat la gent a una habitació? Perquè a vegades... Hòstia, el check-out, que per mi el check-out sempre és massa d'hora, amb reixes, no sé què s'ha deixat la gent?
2: El primer que se'm ve al cap,
1: sí,
2: et diria que és potser una mandíbula postissa.
1: Una mandíbula?
2: Sí.
1: La gent està rient perquè ha vingut aquí gent jove. Ja us arribarà que us ficareu una mandíbula postissa, que vindreu a l'hotel Oltònia per estar amb el querido, la querida, saps allò?
2: Però de tot, Andreu, de
1: què
2: tot.
1: Més, què creu-me. Més? M'interessa.
2: Coses que es puguin dir per antena des de... Ai. Joguines
1: sexuals.
2: Per nens i per adults.
1: Ah, per adults. Eh? Ja. Les joguines sexuals són per adults, eh?
2: I a partir d'aquí, doncs... Sí.
1: Bueno, la imaginació... I on te guardeu això? Perdona, per exemple, la mandíbula. Espereu uns dies que us truqui la persona que parla la gira de la zona?
2: Intentem que se'n doni compte i que ell ens truqui en comptes d'haver-nos de trucar a nosaltres.
1: Ah, vale, molt bé. I l'última que et volia preguntar és quina és la celebritat més important que s'ha allotjat aquí?
2: Molt bona pregunta. Et diria que molts, però ara que em vingui al cap, i tu que vens del sector futbolero, et diria, doncs, que el molt honorable president del Futbol Club Barcelona, en Joan Gaspar.
1: Ah, hem començat com molt amunt, perquè em pensava que anàvem per Joan Laporta i hem dit Joan Gaspar, i ha baixat una mica el... Què, perdona, que era família d'hotels.
2: Per això.
1: Hòstia, eh? Joan Gaspar, eh?
2: Una relació propera.
1: No serà el mateix que es va deixar la mandíbula? No, pregunto, perquè això a vegades, ojo, que pot passar, que estiguem parlant de la mateixa persona, eh?
2: No,
1: no es va deixar res. Propines? Senyor Gaspar, deixa propines?
2: Senyor Gaspar entén molt bé el sector, perquè era crescut dintre del sector i és un gentleman en tots els sentits.
1: I deixa propines. Sí que és veritat que jo crec que la pròxima celebritat que hauria de venir a l'Hotel Oltònia és la meva persona.
2: Tu estàs més que convidat, però tu que ets gironí...
1: A mi m'agrada anar als hotels. Clar, que els gironins no anem als hotels de la nostra ciutat. Quants gironins venen aquí?
2: Bueno, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, eh?
2: Que...
1: Ah.
2: Es deixen veure també per la terrassa.
1: Vale. Vols dir alguna cosa més perquè la gent aquí acabi de...
2: Poca cosa més, que acabin de gaudir
1: de la tarda. Què pot prendre aquí? No, còctels, no? Feu còctels.
2: De fet, aquí som especialistes en cocteleria.
1: Especialistes, eh?
2: Dintre el nostre equip hi ha el campió de Catalunya i subcampió d'Espanya.
1: Campió de Catalunya i subcampió d'Espanya. No és el mateix, eh? Fixa't. Tu què t'agradaria més ser? Campió de Catalunya o subcampió d'Espanya?
2: Li podríem preguntar, eh?
1: Clar. On està ara el cocteler, aquesta hora dorm, no?
2: No, el tenim per aquí.
1: El cocteler aquesta hora està dormint.
2: El tenim per aquí,
1: vale.
2: I vam preguntar després.
1: Vale. Escolta'm, un aplaudiment per Bartomeu, sisplau, enorme. Qualsevol cosa que necessiteu, en Bartomeu. Espera, que parlo amb la... Puc anar a entrevistar el Punxadiscos, que m'agrada dir en català? Vaig un moment... sí, clac. Vaig a parlar un moment amb l'Adrián. Adrián, com estàs?
3: Molt bé, i tu?
1: DJ Driss.
3: Sí, així mateix.
1: Us ficeu sempre un nom estrany, eh?
3: Bueno, depèn de cadascú. Hi ha gent que li agrada el seu propi nom.
1: Sí, a tu no.
3: A mi no.
1: Molt bé.
3: Així tinc l'anonimat.
1: Està bé. Driss, què vol dir Driss? Per la gent...
3: És en honor a un amic.
1: És un honor, doncs, escolta'm, molt bé. Què posaràs avui perquè la gent pugui... A la gent li agrada ballar, eh?
3: Sí, perquè la gent comenci a ballar, anirem una miqueta de Frog House, després algú de electrolatino, més comercial, tenim gent de totes les edats, que els agradi a tothom.
1: Així m'agrada. Hi ha un moment pels DJs que és molt clau, que és com tanquen les sessions.
3: Sí.
1: És molt clau, perquè al final tu te'n vas amb el record.
3: Clar.
1: Amb què tanques tu normalment?
3: Depèn del públic.
1: Per exemple, aquest públic.
3: Avui, amb alguna de The Yankee, Ella me levantó.
1: Tania, Ella me levantó. I que la gent se'n vagi fent la conga cap a casa.
3: Clar.
1: Última cosa. Del 0 al 10,
4: com et molesta que et demanin cançons quan estàs punxant?
3: Depèn de si paguen o no per la cançó.
4: Ah! O sigui, si aquí ve una persona amb 20 euros i et diu Superestrella d'Aitana.
3: Mínim 50 aquesta.
4: Mínim 50 aquesta, que s'ha posat molt, no? Vale, vale, vale. O sigui, tothom té un preu, eh?
3: Això mateix.
4: Escolta, doncs, li fots música?
3: Clar.
4: Vinga, va. DJ Dries, endavant.
5: Si has vingut a seure, t'has equivocat de festa. Martini presenta el Tardeo de Flashback des de l'Hotel Ultònia de Girona. Vinga, tots a la pista.

0: del vespre. Seguim aquí a l'Hotel Ultònia. Ara ja estic molt ben acompanyat, perquè està... Aviam, jo no dic que amb en Bartomeu no estigués ben acompanyat, amb DJ Dries estava molt ben acompanyat, però alerta, perquè clar, tenim una de les artistes de Catalunya. Su, com estàs?
1: Molt bé, com estàs tu?
0: No, jo la veritat és que estic molt bé, perquè estic a casa. Clar, avui jogo a casa, gironida tota la vida, des del 89, molts anys aquí. Havia vingut algun cop en el rooftop, s'ha de dir rooftop, eh?
1: El rooftop, jo també he vingut a aquest rooftop, de fet.
0: Què
1: dius? Jo he dormit a l'Hotel Ultònia un parell de vegades, de fet.
0: És que ets tan artista.
1: Però pels Premis Enderroc.
0: Ah,
1: clar, jo, crec que és el lloc mític on dormim sempre.
0: Perdona, jo presento els Premis Enderroc.
1: Ja ho sé, ja ho he vist.
0: Ja ho has vist. A mi no em fiquen a l'Hotel Ultònia.
1: No, eh?
0: Perquè no sóc artista.
1: No, a mi no me'l fiquen, me'l pago jo, clar.
0: Ah,
1: clar.
0: Tens tants calés que te'l pagues tu, eh?
1: Bueno.
0: Escolta'm, què tal l'estiu?
1: Doncs mira, està sent un estiu molt diferent, perquè jo vaig estar de gira al principi d'any. Vaig fer una gira bastant llarga a Latinoamèrica, tota aquesta moguda.
0: Latinoamèrica?
1: Sí.
0: Jesús, és que...
1: I
0: la gent aquí està fotent martinis i tal, i no està apreciant el que té davant, eh? Que no sóc jo, que ets tu, eh?
1: Sí.
0: Bueno, on és, a Latinoamèrica?
1: Vaig estar a Mèxic i a Argentina. Vaig fer 4 concerts a Mèxic i 2 a Argentina. Al revés. 4 a Argentina i 2 a Mèxic.
0: Que guapo!
1: Va ser molt guai, sí.
0: Quin és el millor que vas fer?
1: Jo crec que el millor va ser a Rosario.
0: Home, Leo Messi.
1: Leo Messi,
0: sí. Que guapi. Que una sala...
1: Alguns eren sales de concerts on la gent pagava l'entrada i alguns eren llocs on la gent no sabia el que anava a veure i de cop es trobaven a una catalaneta cantant paparà i bastant divertit.
0: Que guapo. I ara què tal, després de la gira i tot això?
1: Molt bé, estic amb la banda, estem de gira aquest estiu, el que va ser que està sent un estiu més tranquil i la veritat és que m'està sentant molt bé, o sigui, un estiu de placeta, tal...
0: És que no treballar... Senta bé, eh?
1: A mi m'agrada pensar que sempre treballem, no? Perquè ens estem inspirant, no sé què, tal.
0: Sí.
1: Si vols ho juguem així.
0: Vale,
1: però sí.
0: 24-7, però mai som 24-7, no?
1: Exactament, sí.
0: Però on estiueja, la Su?
1: Doncs he estat a Menorca molt de temps, molts dies.
0: Sí.
1: Però aprofitant que tenia concert. O sigui, sempre faig la jugada de... Ens donen un concert a Menorca i agafem una casa uns quants dies amb els meus músics.
0: Vale.
1: I aprofito.
0: Vale.
1: I si no, a mi és que m'agrada molt Barcelona, tio. A l'estiu, t'ho juro.
0: Barcelona?
1: T'ho juro, perquè està buida.
0: Clar.
1: Llavors vaig a la platja, els matins, gimnàs...
0: Jo des del juny no trepitjo Barcelona.
1: En sèrio, eh?
0: Des del
1: Mira,
0: juny.
1: Jo ho agraeixo, eh? Sent de Barcelona, que no hi siguis. Que no sigui
0: ningú.
1: En general.
0: Sí, ningú no siguis. Fem una mica de promoció. A mi m'agrada molt fer promoció.
1: Vinga.
0: Tot i que no et cal. Perquè visc 2 d'octubre.
1: Sí.
0: Apunteu la data, sisplau, o agafeu agendes. 2 d'octubre.
1: Agafen agenda tots, eh?
0: Agafeu agenda... Imagina una persona, no? Amb una física. No, 2 d'octubre, Luz de Gas.
1: El 2 d'octubre a Luz de Gas, uns concerts que ha muntat Estrella Damm, diferents per Barcelona. I el que passa és que queden molt poques entrades, però bueno, si algú encara vol venir, que vingui, serà un...
0: Que està molt guapa, Luz de Gas.
1: I mai he tocat a Luz de Gas, a més.
0: Ah, no?
1: És una de les sales que em queden encara per fer a Barna.
0: Que me'n queden poques.
1: Em queden poques,
0: que a Luz de Gas...
1: Tu hi vas molt a Luz de Gas, eh, Andreu?
0: Jo vaig molt perquè s'ha rejuvenit una mica.
1: Clar.
0: O sigui, ja no... O sigui, sí que van també Joan Gaspar, Joan Gaspar algun dia.
1: Joan Gaspar i Andreu Joanola.
0: I Andreu Joanola, i Joan Laporta. Depèn del dia que et trobes a un,
1: sí.
0: O et pots trobar els tres un dia, eh?
1: Crec que un dia vam coincidir tu, Joan Laporta i jo a Luz de Gas.
0: Quina tia, eh?
1: Quin dia,
0: quina nit, eh? Quina nit. Escolta, m'he estat escoltant el teu últim disco,
1: sí?
0: El teu últim àlbum.
1: Ok.
0: Material Sensible. És en castellà, eh?
1: Material Sensible, també.
0: No, perquè la cançó és en castellà.
1: La cançó que posaràs és en català.
0: No, la cançó Material Sensible.
1: Sí, però...
0: No em vulguis buscar a mi, que jo
1: no, m'he
0: fet
1: els
0: deures, eh?
1: A mi m'agrada molt que els meus discs, com que són sempre de dues llengües, que el títol es pugui llegir igual en català i en castellà, i s'escrigui igual en català i en castellà.
0: Que llista.
1: I ho he fet a tots els discos, ho he dit així. Sí.
0: Que llista.
1: Mira, fixa't.
0: Karaoke, també.
1: Karaoke, natural, està ventura. Sí, no, tots.
0: Aviam, podem escoltar... A mi m'agradaria escoltar No t'has vist de la Su. Escoltem No t'has vist.
1: Vinga.
0: No.

0: Aviam, he triat aquesta cançó. Havia sonat mai a Flashback? No t'has vist?
1: Crec que no ha sonat gaire gens aquesta cançó. És de les més poc cueu.
0: Clar, és que l'he volgut posar per això.
1: Clar.
0: M'agrada posar... A mi m'agrada... Perquè clar, Spotify veus quines són les més escoltades. Total. Que tens... O sigui, tens cançons que són milions de reproduccions.
1: Sí, sí.
0: Això és una barbaritat. Sí, llavors, sí. Aquesta visca és de les menys escoltades, injustament...
1: T'agrada aquesta cançó?
0: M'agrada molt.
1: Mira, que guai.
0: No t'agrada tu?
1: Sí, clar que m'agrada.
0: Vaja, tu quan fas un disco, dius aquesta serà la menys escoltada?
1: No tinc ni idea, i de fet...
0: Ah, és una ruleta.
1: No tinc ni idea, i a més, normalment les cançons que més m'agraden a mi solen ser les que menys agraden al públic.
0: Això els artistes...
1: No ens posem d'acord, no sé què passa. Algú està passant. Sí.
0: Però clar, si el públic vol unes...
1: El que vulgui el públic.
0: El que vulgui el públic. Tant de bo, doncs tant de bo. Però no t'has vist les tapes al concert?
1: No.
2: Bueno, jo...
1: Perquè al principi la tocava i vaig veure que no, al final tenim quatre discos a l'esquena.
0: El client no té sempre la raó, eh?
1: No, de vegades sí.
0: El pròxim concert, sí?
1: M'ho penso.
0: Jo faria un no t'has vist.
1: Si vens tu, la canto.
0: Gràcies.
1: Perfecte.
0: Però clar, tu dius que no saps mai quan una cançó anirà bé, o sigui, les que tu creus que aniran bé potser són menys escoltades, les que dius, nye, són les més escoltades, però quan fots un temazo, saps que allò serà un temazo.
1: O sigui, hi ha un punt d'intuïció que crec que després d'uns quants anys ja més o menys el tens afilat, però sí que és cert que a vegades et sorprens. Hi ha cançons que dius, hòstia, no m'esperava que això de cop funcionés, i funciona, i està divertit.
0: Sí, jo sempre m'he preguntat als artistes, quan esteu composant una cançó, esteu dient, o sigui, fregueu les mans, com, buah, és que estic fent un temazo que sonarà a tot arreu.
1: O sigui, passa de vegades... Home, acaba d'arribar.
0: Ens acaba d'arribar el llonganissa de casa Cendra.
1: Home.
0: Ara us arribarà a tothom.
1: Em vols?
0: Sí, no, és que...
1: Clar, has de parlar, no?
0: Una entrevista.
1: És raro, no? Clar.
0: Sí, però després li fotem, eh?
1: Perfecte.
0: Això ho deixarem buit. Llonganissa de casa Cendra. Llavors, jo sempre penso, quan esteu fotent un tema, tant de bo, anem a tant de bo.
1: Sí, he de dir que tant de bo la vaig composar i no va sortir fins al cap de 4 anys. Vull dir que estava allà com al calaix.
0: Has d'anar molt sobrada, eh? Perquè tant de bo la deixis 4 anys.
1: Però perquè no, era el meu primer disc, no tenia com molt clar què estava fent amb la meva vida. Ara tampoc molt, però d'aquell moment molt menys.
0: Vale.
1: Sí.
0: I llavors el teu procés creatiu quin és? Tu vas dir que estàs amb el cotxe, o al metro, o amb el bicing, que no sé si tens bicing.
1: Agafo molt el bicing.
0: És que ets tant de bicing.
1: Sí, que soc de bicing.
0: Tens una mirada de bicing, eh?
1: Sí, em podria fer un partnership de bicing, estaria bastant guai.
0: Jo crec que algú de Bicing ens està escoltant.
1: Sí. Bicing.
0: Una col·laboració.
1: El que vulgueu.
0: Su Bicing.
1: M'encantaria.
0: Saps?
1: Sí, una cançó pel Bicing.
0: Joder.
1: Hi havia una cançó pel Bicing molt xunga, un tio. Que deia Bicing, o no trobes bicis, o no queden bicis, Bicing. No has sentit?
0: Clar, no.
1: És increïble.
0: No.
1: És molt xunga, sí.
0: Fes-ne una...
1: Sí.
0: I feu un... Llavors, el teu procés creatiu, quin és? Vas amb Bicing, potser, i et ve una cançó... Pam!
1: Normalment, sí, em funciona molt... O sigui, em venen idees mentre estic fent altres coses. O sigui, és raro que jo em posi davant d'un full en blanc i em posi com a composar. Normalment és allò que diuen que les muses t'agafin treballant, doncs és realment veritat, però sense treballar. O sigui, que estic fent una altra cosa, a la dutxa, per exemple.
0: I de cop dius, apago la dutxa, vaig un moment al bloc.
1: Totalment.
0: Tens pinta que se t'obliden molt ràpid les coses.
1: 100%.
0: Clar, llavors, apunto...
1: Notes d'àudio.
0: Ah, notes d'àudio.
1: Notes d'àudio, sí.
0: Perquè primer et surt, perdó, que això és una pregunta que et deuen fer molt, normalment els ignorants com jo. Primer et surt la lletra o primer et surt la música?
1: Normalment sol anar bastant de la mà. O sigui, et ve una lletra amb una melodia, no? Llavors després, almenys jo m'he d'encarregar de buscar quins acords acompanyen això. Però normalment ve com una cosa bastant... Exacte, sí. Exactament, sí. Mira, podries començar a intentar-ho.
0: I així, bueno, així... Vale, és així.
1: Sí, així.
0: L'últim disc, Material Sensible.
1: Molt bé.
0: Has vist quin accent, tot i ser de Girona?
1: No, perfecte,
0: Tinc un accent bastant bo. És de desamor.
1: Sí, té una mica d'amor, però poc. Té poquet.
0: Pinzelladeta, no?
1: Sí, contiene trazas.
0: Però el vas treure per Sant Valentí.
1: Sí, això, bueno, una petita broma del sistema que vaig voler fer.
0: Ah!
1: A veure, els catalans... O sigui, els catalans Sant Valentí, espero que ens sigui bastant igual, espero tot i a tots. Jo soc de Sant Jordi tota la vida. Però em feia gràcia, no?, un disc que era més aviat d'estar trista, doncs treure'l un dia on la gent suposa que celebra l'amor. En algun lloc del món.
0: En algun lloc del món.
1: Sí.
0: Una altra cosa que, a banda de... O sigui, l'artista aquest, hi ha una cosa que em vejo molt, que és que vas cantar amb l'Oreja de Van Gogh.
1: Això és fortíssim.
0: No, és que se n'ha parlat molt poc.
1: Se n'ha parlat poc.
0: O sigui, segurament se n'ha parlat, però per mi se n'ha parlat molt
1: poc. Estic molt d'acord amb tu, en això.
0: O sigui, és una bestialitat.
1: I a més...
0: L'Oreja de Van Gogh és un referent de quan tu anaves al col·le.
1: 100%. Jo sempre he dit que jo vaig començar a fer música perquè jo volia ser la Maya Montero. Ara ja no vull ser la Maya Montero, per altres coses. Sí, s'ha liat.
0: S'ha liat, eh?
1: S'ha liat de coses.
0: A vegades hi ha carreres que es fan llargues, eh?
1: Sí.
0: Hi ha carreres que diuen...
1: Sí.
0: Potser hauries d'haver deixat.
1: Sí, totalment.
0: Llavors, com va anar això de cantar amb l'Oreja? Per què?
1: Doncs jo vaig ser molt pesada dient que era molt fan seva. Molt, molt, molt pesada.
0: Oh, perdona, que jo...
1: Exacte. No, no, no ells, sinó als medis en general, no?
0: Ah, els mitjans, vale.
1: Sí. Llavors, a un festival vam coincidir i estava molt contenta, tipus, comparteixo cartell el mateix dia amb l'Oreja Van Gogh.
0: Wow.
1: Doncs vam tocar al mateix escenari, o sigui, perdó, a la mateixa hora, escenaris diferents.
0: No!
1: Ells a l'escenari enorme i jo a un escenari minúscul a l'altra punta. Llavors,
0: tan jo vaig... Tan justa la vida.
1: Vaig decidir pujar al concert amb una samarreta que em vaig fer jo mateixa que posava I Love, l'Oreja Van Gogh.
0: Joder. I què vau cantar? Roses?
1: Junts vam cantar Puedes contar conmigo.
0: Joder, el...
1: Recordar.
0: Sí, vam estar... Bueno, sí. No sé cantar, però...
1: No saps cantar, eh?
0: Imagina't que sapigués cantar això.
1: Ja, millor que no.
0: Imagina't que sapigués cantar.
1: Una de triar les seves batalles, també.
0: Una de triar les seves... Sí,
1: està bé.
0: Ja, clar, Oreja Van Gogh és un referent musical.
1: Moltíssim.
0: Alguna altra que tinguis per jo...
1: N'he tingut molts, òbviament, els Beatles.
0: Home.
1: Ho són molt... bueno, aquí a casa, jo crec que tothom que ha sigut adolescent a Catalunya, xarango, van ser molt referents en el seu moment. Moltíssim.
0: Molt de xaranguera, eh?
1: Molt de xaranguera. Jo era molt xarango.
0: Tu eres molt... Home, clar. El G. Miquel?
1: Bueno, sí, més concepte bueno, xarango, més concepte, sí.
0: Demano
1: disculpes. Sí, Manel també ho han sigut molt referents, per exemple, moltíssim. Quina pena, quina pena.
0: Quina pena, eh?
1: Sí.
0: Una collab amb Manel, què?
1: M'encantaria, clar.
0: Seria el somni? Sí.
1: Podria ser un somni, sí, amb el Guillem o amb el Arnau Alloé, que és la bateria que està traient música.
0: Que ha tret disco ara?
1: Sí, de fet, un tema del meu disco el va produir l'Arnau.
0: S'ha fet tot l'Arnau,
1: sí,
0: eh? L'Arnau és el bateria de Manel.
1: Sí, i productor també.
0: I productor...
1: I ara està fent el seu projecte en solitari i a mi m'agradaria molt fer algun vell, potser passa.
0: Però li pots dir?
1: Sí, li
0: pots dir.
1: De fet, només hi ha d'ahir.
0: És que... Us coneixeu molt.
1: Sí, som molt.
0: Última pregunta abans de fotre'm llonganissa a casa cendra, perquè paro a l'entrevista per fotre'm llonganissa.
1: Perfecte.
0: Algun cantant, grup català que no sigui molt conegut i tu diguis us recomano aquest grup, aquest cantant, que la gent... O és igual, en espanyol, en anglès, és igual.
1: Quina una pregunta... Bueno,
0: t'ho podria haver avisat, també, eh?
1: Sí, no passa res, no passa res, també. Estan... Hi ha un grup que es diuen Niños Bravos.
0: Niños
1: Bravos. La broma de Nino Bravo.
0: Sí, Niño...
1: Que mola molt el que fan.
0: Vale.
1: És molt divertit. I si no, aquí a Catalunya, a mi m'encanta el que fa el Dan Peralbo.
0: Dan Peralbo
1: i el Convoy. Dan Peralbo i el Convoy. Un noi xulíssim, molt divertit, en directe. I
0: està tornant la guitarra, eh?
1: Home, jo la guitarra sempre l'he portat.
0: Sí, però la guitarra elèctrica
1: sí,
0: està tornant al rock and roll, no?
1: Això a mi em sembla bé.
0: Això t'agrada, eh?
1: M'encanta. La Ludwig, aquesta moguda... Sí, crec que està guai. El que està passant a Catalunya ara està...
0: Estàs escrivint ja pel pròxim disco?
1: I tant, sí, sí.
0: Però és que no pots parar.
1: No paro, escriu jo.
0: És que ets molt jove.
1: No tant ja, eh? Jo no soc tan jove, eh? Sí, jo no soc tan jove.
0: Però que ha dit que no és tan jove, quina edat tens, sisplau?
1: O sigui, soc molt jove.
0: No,
1: que ningú s'ofengui, per favor.
0: No, ha dit que no tant.
1: El que passa que ja fa quasi 10 anys que faig música, llavors...
0: Sisplau, si pots dir la teva edat.
1: Tinc 26.
0: 26 anys. Bueno, hi ha gent que s'està desmaiant, hi ha gent que, bueno... Que no et deixis la dentadura un
1: dia. Però tu m'entens, no, això?
0: Jo t'entenc perfectament, perquè jo en tinc 28 i...
1: Sí, 28 cotitzats.
0: 28 a cada cama.
1: Exacte.
0: Et sembla que li fotem llonganissa a casa centre i tornem 10 minuts més amb tu?
1: Perfecte.
0: Doncs fota-li música, DJ Trish.
3: El Tardeo de Flashback a l'Hotel Ultònia de Girona, presentat per Martini. Si buscaves una

0: Tres, falten 3 minuts per 3 quarts de 8.
1: He acabat, és que m'agrada molt a mi aquesta cançó.
2: Sí, sí, a mi també.
1: Ayer la vi bailando por allá.
2: Increïble.
1: Escolta, he vist que tens fans aquí a primera fila.
2: Sí, són, les tinc ja, les conec ja.
1: És fans o no? Sí. Perdona, són fans de la Su? Sí, sí, sí, sí, fans de la Su.
2: Sí, sí, són de l'Escala, a més, oi que sí? Menys ella.
1: Menys ella, mira. Estem a... Sí, sí. Bueno.
2: Futura de l'Escala, mira. Mola que sigui l'objectiu, futura noia de l'Escala.
1: Que guà, futura noia, perquè són parella,
2: sí,
1: diu.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors...
2: Les tinc ja conegudíssimes.
1: Les tens conegudíssimes?
2: Sí, sí, sí, no que fallen, són que... unes reals.
1: Bueno, gràcies per venir, doncs, escolta.
2: Gràcies.
1: Pensava que havíem vingut per mi.
2: Pensava... No,
1: ja veig que no.
2: S'ha greu.
1: Però de la primera... Ah, ens coneix per els premis. De la segona fila enrere han vingut per mi.
2: Tothom ha vingut per l'Andreu, en realitat.
1: No.
2: Ningú ha vingut per menjar i per la beguda, en realitat.
1: Han vingut els meus pares i tot, avui.
2: Ah, mira, els meus també.
1: Ah, sí?
2: El meu pare.
1: Bueno, que maco.
2: Increïble.
1: Que maco. Que es canvien els telèfons. No. Aviam, parlem de la Susana Ventura més personal.
2: Vinga.
1: Més en plaguet, com ara.
2: Susana Ventura, eh?
1: Susana Ventura, eh?
2: Vinga.
1: Su, vas dir.
2: Su.
1: Per què?
2: Sempre
1: m'han dit Su. De petita.
2: Els amics.
1: Els amics,
2: els amics en deien Su, sí. Mai Susi no va calar.
1: Home, Susi...
2: És que Susi és nom com de gos petit. Blanc, a més,
1: hi ha,
2: no?
1: Hi ha gent que li diuen Susi.
2: Espero que ningú es digui Susi.
1: No, s'està tirant ja pel rostre.
2: Algú està marxant.
1: Gos petit, eh? Blanc.
2: Sí, blanc.
1: Corretja vermella.
2: 100%.
1: Ho estic veient, eh?
2: I que borda molt.
1: I borda...
2: Sí, sí.
1: Heu fet mal, però no passa res. Escolta'm, són dues persones diferents, Susana Ventura i Su?
2: A veure, a mi m'agrada pensar que no, però és inevitable que sí.
1: Clar.
2: És inevitable que sigui.
1: La fama, amb quina edat t'arriba?
2: La fama és relativa a l'espai on estiguis.
1: Sí. Vale, vale. Quan llocs... comences a ser coneguda,
2: sí, sí,
1: que tu dius això, ha anat a més.
2: Als 17 anys, jo crec. 16-17, amb l'Instagram, abans de treure el primer disco.
1: Hòstia, 16-17,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí, sí, sí.
1: És que és...
2: Molt joveneta. Molt... Allà llavors sí que era jove, de veritat. No, no,
1: home, 16-17?
2: Sí.
1: Però, o sigui, tu el que feies era, perdona, eh? Gravaves cançons teves, tu i la teva guitarra, sí, a les xarxes socials, i la gent et mirava i es feien virals, que és una paraula absolutament horrible, però
2: exactament.
1: Es feien virals.
2: Sí, sí. Era així, i llavors jo, de cop, com, no sé si era una cafeta popular o alguna cosa així, em van dir, vols venir a tocar a les festes de no sé quin lloc?
1: No saps quin lloc?
2: Crec que era Sant Antoni, d'abans.
1: Vale, Sant Antoni.
2: Sí, perfectament que era Sant Antoni.
1: Vale, vale, no, no, perquè, jo, els artistes us amb el cap.
2: No, no, sí, sí, sí. I vaig començar a fer una sèrie de concerts en acústic jo sola, abans del disco i tot, eh? Però llavors, tipus, que a Ciutat Popular, a Vilafranca, no
1: vas
2: sé què.
1: Vas dir sí a tot.
2: Sí a tot.
1: Sí a tot.
2: Cobrant un entrepà i una cervesa, literalment.
1: I et feia molta vergonya?
2: En absolut.
1: No et feia vergonya?
2: Soc bastant desavergonyida, jo en general crec que se'm nota.
1: Això mola, eh?
2: Sí, no tinc gaire
1: vergonya. Ja, però amb 16-17 potser tens una mica...
2: Encara menys. Jo crec que quan ets més petit ets més decerebrat, encara.
1: Però clar, anaves sola o algú et portava?
2: Anaves sola amb el tren, amb la guitarreta, cantaves més coses...
1: 16-17 anys, calçotada popular de Sant Vicenç dels Horts.
2: Allà estava, fitxant.
1: La Su allà, tocant...
2: La Su cantant Lligano's lo teu, era el meu hit del moment.
1: I feies versions?
2: Feia, tenia els quatre temes i llavors tot l'altre eren versions.
1: Què era versions, que recordes? Doncs
2: pues, Obrim Pas, aquest rotllo, clar, clar, clar.
1: Però que eres el Miquel del Roig.
2: Mira, pues, sí. És un bon afalagament aquest, eh?
1: És que, perdona.
2: Young, Miquel del Roig.
1: És que ara Miquel del Roig, la setmana que ve, avui què som? Dissabte.
2: Avui dissabte,
1: sempre
2: sí.
1: Que faig tardeu és dissabte.
2: Perfecte, està bé, està bé.
1: Setmana que ve hi ha Miquel del Roig a les festes de Sants.
2: Jo us recomano molt. Us recomano molt Miquel del Roig en qualsevol lloc.
1: Sí.
2: O sigui, és un tio que sempre
1: puja, funciona, eh?
2: Sempre funciona.
1: Miquel del Roig és un sí...
2: Una energia...
1: Amb, sí. Però amb majúscules,
2: totalment.
1: Eh? Aviam, tu quan t'interessa la música, allò de dius, o sigui, la gent està pel futbol, la gent està per sortir, la gent està per... Jo què sé, per mil coses... Tu quan dius, jo vull ser cantant, músic, artista, quan?
2: O sigui, jo sempre era la típica col·lega que portava la guitarra de la plaça, la típica pesada, saps aquest...
1: La de Vale, això ja t'hem escoltat, gràcies.
2: Sí, una mica així, vale. Però jugava que fos col·lectiu i que ningú m'ho digués, també, no?
1: Vale.
2: Llavors jo crec que sempre la música era algo com que m'acompanyava, però mai era com l'objectiu final de feina.
1: Era un passatemps.
2: Era una cosa que feia, i ja està, sí, un passatemps.
1: Però qui et va ensenyar a tocar la guitarra?
2: Jo. O sigui, jo tocava el baix de petita, el baix elèctric. És com una guitarra de quatre cordes més greu.
1: Sí. Sí, no
2: als
1: 6
2: anys...
1: No, han anat a classe, aquesta gent, eh?
2: Sí, eh?
1: Aquesta gent que ha vingut,
2: no, ja saps. Els veig llestos.
1: Sí, un baix... És raro, també, que una nena toqui, no?
2: Jo volia tocar la bateria i la meva mare em va dir, ni de conya. Llavors, un profe em va dir...
1: Quina raó té la teva mare,
2: home,
1: aquí?
2: Home, una bateria...
1: Tu ara tens una filla o un fill.
2: Ni de conya.
1: I vol tocar la bateria? I l'apuntes a natació.
2: 100%.
1: A sota aigua.
2: 100%.
1: Calla, nen, a sota aigua, collons.
2: Totalment.
1: Que molestes menys.
2: És així.
1: Clar, una bateria.
2: No, bateria no. I bateria un pis de Barna, no. Llavors vaig començar a tocar el baix.
1: I per què un baix?
2: Perquè un profe de l'escola de música em va enganyar, bàsicament.
1: És que profe...
2: No devia tenir molts nens.
1: Ah, de baix, no?
2: Sí.
1: Clar, devia dir, em falten nens, sí, nens i nenes que toquin el baix.
2: Totalment. Em va dir, sí.
1: No és sexy tocar el baix.
2: Ara sí, jo ho trobo molt sexy avui en dia, el baix. Sí, sí.
1: Però tu no dius, ei, veniu, que trauré el baix i cantaré una cançó.
2: De fet, si algú diu això, correu, marxeu a casa ràpid.
1: Sí, sí. Ordre d'allunyament.
2: Exacte.
1: I llavors vas dir, vale, el baix no...
2: Perquè no podia cantar.
1: Clar.
2: O sigui, no sabia prou. Llavors, hi havia una guitarra per casa, lo típic, i veiem vídeos de YouTube. Un tio que me recordo que es deia guitarraviva.com.
1: Guitarraviva.com.
2: Guitarraviva.com. Encara hi deu ser.
1: Guitarraviva.com.
2: Sí, espero que l'hagi anat millor que del que li anava en aquell moment. I d'ahir vaig aprendre així.
1: Potser ha estat 10 anys sense sortir de casa, guitarraviva.com, eh?
2: És possible.
1: Que li passen el menjar per sota de la...
2: No, perdó. Uns tranxetes.
1: Uns tranxetes per sota.
2: Sí.
1: Llavors, te'n recordes de la primera cançó que tu vas compondre? No et faci vergonya, eh?
2: Me'n recordo de la primera cançó que vaig aprendre a tocar la guitarra, que és Sense tu, la teràpia, això. Això és real, verídic.
1: Sense tu.
2: Sí, exacte. No, no, no. Sí que cantes, eh?
1: Sí, me la sé, però no sé cantar, però no passa res.
2: Exacte.
1: Llavors, Sense tu, que és un èxit que van tenir, i prou.
2: Sí, One Hit Wonder. I després vaig... la primera que vaig composar, jo crec que va ser Lligant-nos lo teu, que va ser el single del meu primer disco.
1: Vale.
2: Que era una cançó... Jo que vaig escriure quan tenia 14-15 anys, que explicava com lligar. O sigui, imagina't, eh?
1: Amb 14 anys, eh?
2: Ja, prefereixo que em passis la birra a que em tiris la canya.
1: Uau.
2: Tu això no ho has sentit, estic veient. Estic contenta que no ho hagis sentit.
1: Uau, su...
2: sí. Horrorós. Va ser número 1 de Flashback, aquesta cançó, eh?
1: Bueno, és que Flashback sempre potencia el talent català,
2: sí, eh? Sí, te lo veu.
1: Has utilitzat les cançons per lligar?
2: No? En absolut.
1: No has utilitzat mai la guitarra per lligar?
2: No, i em sembla una cosa una mica tèrbola. No em sembla xulo. No em sembla xulo. No.
1: Però, aviam, no. Tu, per exemple, t'agrada una persona.
2: Sí, l'últim que faré és dir-li, anem a casa que et toco la guitarra.
1: No, anem a casa...
2: Em dona una vergonya aliena, això.
1: Anem a casa que et toco la guitarra, pot semblar com de segona, saps? Que
2: sí.
1: Agafen segones. Anem a casa que et toco la guitarra, és raro.
2: Això és l'últim, clar.
1: Però jo dic, tu estàs a casa.
2: Sí.
1: I, hòstia, hi ha aquell moment que no saps què fer, tal, trec un moment. Que toques la guitarra? La guitarra deus tenir sempre visible.
2: Totes estan allà col·locades.
1: Que et diguin, que toques la guitarra.
2: Sí, no... Sí.
1: Vale, no ho has utilitzat.
2: Encara que que pugui semblar-ho, no sóc la típica persona que trec la guitarra amb ambients d'amics ni res. Ja no, és una cosa que feia abans.
1: Ha passat.
2: Ha passat.
1: Abans sí.
2: Clar, quan era petita.
1: Clar, ara ja... Clar, és que quan cobres per tocar... No, és que això és
2: no.
1: Veritat, eh?
2: Oi, una mica sí,
1: però... Jo, per exemple, parlo només quan em paguen.
2: I ho sé, si no estàs callat.
1: Si no estic callat.
2: Sí, sí, sí.
1: Si jo dic, és que no parlo.
2: De fet, a la publi has estat callat.
1: Tota l'estona, com un maniquí.
2: Exacte.
1: És que no entro al contracte que parli amb tu.
2: Totalment. Ara. Sí, sí, algo així deu passar.
1: Per tant, no has utilitzat per lligar.
2: No, en absolut. I si ho han intentat amb mi, si alguna vegada algú ha intentat tocar la guitarra o alguna cosa per lligar, em sembla com si fa molta vergonya aliena. Sí. Para.
1: No ho feu.
2: No.
1: Des d'aquí, des de Flashback.
2: Des de Flashback no ho feu.
1: Des del Tardeo de Flashback, diem no a tocar la guitarra per lligar.
2: Apreneu acudits, sí. Alguna cosa interessant que explicar, però no.
1: O tenir conversa, també.
2: O tenir conversa està guai, està bé. Parlar, molt a
1: parlar, tenir una mica de cultura, una
2: sí,
1: mica...
2: Sí, sí, total.
1: Parlem de la cançó que TV3 va triar. Quin any era?
2: 2020.
1: De la pandèmia.
2: Clar. O sigui, aquesta cançó va sortir el desembre del 19.
1: Desembre del 19.
2: I va funcionar...
1: Que feliços érem el desembre del 19,
2: feliços.
1: Eh? El que venia era fort, eh?
2: Va funcionar molt relativament, no va ser un hit en aquell moment.
1: No va ser un hit.
2: Però bueno, ja estava com per allà de funcionar, però tampoc molt. Llavors, pandèmia. No sé si us recordeu que va haver un petit problema a nivell mundial.
1: Bueno, la gent es va tornar...
2: Sí.
1: O sigui, la gent que estava sana...
2: Sí, sí.
1: Hi ha gent que estava sana, que no li va passar res, que es va tornar...
2: Loca.
1: Triliria, eh?
2: Tu i jo segurament som una d'aquestes persones.
1: Jo vaig esgarrapar les parets. Vaig arribar a esgarrapar parets.
2: Molt bé. Tu estaves sola a la pandèmia?
1: No.
2: Vivint? No, vale.
1: He estat mai sol, jo.
2: Vale. Bueno, perdó. Sí,
1: he estat mai sol.
2: Bueno, llavors, va arribar el juny del 2020 i TV3 estava... Aquest any no podem... O sigui, crec que directament no hi havia diners per contractar algú per fer la cançó de l'estiu. Llavors, havien de buscar una cançó que ja existís. Això és la història que jo he acabat deduint, eh? No ho sé del
1: cert. I no et deus equivocar.
2: No em dec equivocar
1: molt.
2: Llavors, em va trucar...
1: TV3. Qui truca?
2: Bueno, va trucar el meu manager en aquest moment.
1: I
2: un dia el meu manager em truca i em diu, escolta, volen pillar una cançó teva per TV3. Una cançó que no estava funcionant.
1: Però que era bona.
2: Per mi sí, per mi era boníssima, clar.
1: Ah.
2: Jo li tenia molt de carinyo.
1: I llavors?
2: I llavors la van agafar i bàsicament vaig traumatitzar tot Catalunya amb el paparà, paparà, durant mesos i mesos, del paparà, paparà.
1: La meva mare, per exemple, la va pel passadís, només dient paparà, paparà.
2: Ah, sí? On està la mare?
1: Aquí, la meva mare.
2: És mentida.
1: Que sí, que és veritat. El passa que no sap cantar com jo.
2: Clar.
1: Llavors, parlem de diners. Què et dona TV3?
2: Res.
1: Com?
2: Zero. Zero, no et paga.
1: 0 euros?
2: O sigui,
1: el mateix que t'he donat jo per venir aquí.
2: No sé, tu m'has donat més per
1: venir. T'he donat llonganissa, martini, casa cendra, si et quedes una mica a veure sushi de l'Ametller.
2: Ah, mira, ojo.
1: O sigui, TV3, perdona,
2: sí, sí,
1: aquí
2: sí.
1: M'estic enfadant ara. TV3 et va dir, ei, que volem ficar la teva cançó entre Temps de silenci i Plats bruts, que sempre era l'estiu el mateix.
2: Totalment, sí, sí.
1: 0 euros.
2: 0 euros.
1: Però tu t'ho esperava? O sigui, als catalans ens costa molt dir...
2: Totalment.
1: Quants diners me'n donaran?
2: 100%. O sigui, el cas és que normalment quan contracten algú per fer aquesta cançó, jo vull pensar...
1: Home!
2: Que li paguen per fer-la, no? Llavors ells es queden els drets. Però com que aquesta cançó ja existia...
1: Home!
2: Era com... Te la posem a la tele... Era com una espècie de... La promoció, no? O sigui, et posem la cançó...
1: Visibilitat.
2: Correcte. Que passa que, evidentment, quan, tu, quan la teva cançó sona a la tele,
1: clar,
2: hi ha una retribució econòmica a nivell de drets d'autor.
1: Ah.
2: Però el que és TV3, TV3...
1: A tu no et va pagar.
2: En absolut. I, a més a més, no et va pagar i has de fer les promos corresponents, d'anar a serios llocs... Clar, clar, clar, clar.
1: Vas haver d'anar amb la Melero...
2: La Melero... A casa del Magopop un cop a fer un programa de no sé què, que feien... Unes quantes coses que era com... O sigui que, joder, en realitat em va anar molt bé i no estaria aquí.
1: Però...
2: Però hagués mullat sí, cobrar alguna cosa. Hagués mullat cobrar una mica.
1: Quin preu? Fotem un preu. Per què no fiquem?
2: Mira,
1: des d'aquí Flashback, des de la tarda de Flashback, fotem un preu que ha de pagar per voler una cançó.
2: Mira, t'ho puc comparar amb una marca, una, com es diu, un portal d'aquest de llogar pisos, vale? Que em va agafar una cançó,
1: vale,
2: tant de bo, per fer un anunci,
1: vale,
2: durant uns quants mesos,
1: i
2: em va pagar 30.000 euros.
1: Ah, què dius?
2: Sí, sí.
1: 30.000?
2: I té, bueno,
1: 30.000. Patinos?
2: Saps què era el percentatge? O sigui, la, sí, no, la discogràfica, no sé què... Tal.
1: És impressionant quan els rics cobreu diners. Sempre feu... Oh, en brut, a la manager...
2: Sí, sí, però bueno...
1: 30.000
2: la van poder
1: papins
2: utilitzar durant 3 anys, el que sigui. El que passa que TV3, com tios, no sé... Un sopar, o sigui...
1: Com un sopar, algo... Però per favor, com collons... Perdó, és que m'enfado. Com has de demanar un sopar?
2: Sí, sí, re.
1: Has de demanar ben bé... Perquè és Catalunya... 20.000.
2: Re. Una abraçada i un petó al front de la Melero i ja està.
1: Potser, clar, és que un moment...
2: Un pato al front de la Melero. De fet, no me'l va fer.
1: No te'l va fer.
2: No me'l va fer.
1: Hòstia, 20.000 euros. Ara ho faries?
2: El què? Un pato al front de la Melero.
1: No, no estem per petons aquí, ara. Tu cediries ara gratis una cançó del nou disco?
2: Sí, perquè al final hi ha una part de recolzar la tele del nostre país i de que això sí que crec que és important.
1: Això faries.
2: I alhora, molta gent em va conèixer per aquella cançó.
1: Però,
2: en soc conscient.
1: Pròxim disc?
2: Pròxim disc, l'any que ve?
1: L'any que ve què vol dir?
2: Música nova.
1: És molt
2: dir l'any que ve.
1: Abans d'estiu.
2: Sí. Clar, jo vull pensar... O sigui, no sé si nou disc, però nou... Algú, sí. Serà un EP.
1: No entenc res.
2: No sé si serà un EP.
1: Nou disc, nou àlbum, EP... I
2: que no sé si serà un disc sencer, si serà un EP. Vale. Un EP és un...
1: Sí, per la gent aquesta que
2: no sap. Diguem un disc més curtet, no més concentrat, que és una cosa que es porta molt ara i a mi m'agrada molt perquè... La gent d'avui en dia ens costa molt escoltar un disc de 12 cançons del tirón, sí o no? Sí.
1: Que s'ha d'escoltar per ordre, eh? Vull dir, els músics quan...
2: Mira, jo que ho escolteu, m'és igual si és per ordre o no.
1: Ficau-s'ho a l'Spotify, és on te s'han
2: d'escoltar. Totes bandes, sí, sí.
1: Vull dir, on te'ls cobres més?
2: YouTube, si voleu escoltar-me a YouTube, millor, perquè es cobra més.
1: Escolteu a YouTube, a la SUC, sí? Per exemple, aneu a dormir, foteu a la SUC a YouTube...
2: Baixeu el volum del mòbil i deixeu sonar.
1: Ja està, bum, bum, bum, bum. Perquè li hem de pagar al portàtil, li hem de pagar el tatarà del 2020...
2: Paparà.
1: Que no...
2: Paparà en pé.
1: Paparà, tatarà.
2: Home, canvia.
1: Paparà, paparà, tatarà.
2: Sí, sí.
1: Prova tatarà.
2: Tatarà, no.
1: No, eh? Paparà.
2: Sí.
1: T'ha quedat alguna cosa per dir? Ah, perdó, hòstia, que te faig entrega d'una llonganissa a casa cendra.
2: Una llonganissa molt gran, eh?
1: Quan diries que pesa? Que la gent no s'ho creu, això, que ens està escoltant des del camió.
2: Jo crec que potser un quilo fàcil, eh? O menys, 800 grams, no?
1: Sí.
2: Tu que vas al gimnàs, també?
1: Sí,
2: què
1: també
2: diries?
1: Aviam. Jo diria ben bé 600, 700.
2: 600, no? Sí.
1: 700...
2: No arriba al quilo.
1: No arriba al quilo, però...
2: És com... Sí. Això com un chihuahua petit.
1: Com un chihuahua petit. La gent que tingui chihuahuas ho sabrà, la gent que no tingui chihuahuas...
2: Sí.
1: Què collons sabrà. Llavors, t'emportes això...
2: Moltes gràcies.
1: I aquest aplaudiment del públic. M'agrada molt fer això.
2: Gràcies.
1: Aquest aplaudiment del públic. Bueno, ara té una estona de fer fenomeno fan, fotos, desmaios i tot això.
2: Ara et deixo que facis una foto amb mi, Andreu, no preocupis.
1: Sí, ara farem una foto, eh? Moltíssimes gràcies per,
2: a tu, guapo,
1: per venir. Escolteu a la SU, seguiu a la SU i doneu diners a la SU. Vinga, va, música!
2: Gràcies.
3: El ritme de dissabte el marca el tardeu de Flashback amb Martini, des de l'Hotel Ultònia de Girona, zona de ball fins a les 9, dirigida per Andreu Joan.

0: Si has vingut a seure, t'has equivocat de festa. Martini presenta el Tardeo de Flashback des de l'Hotel Ultònia de Girona. Vinga, tots a la pista.
1: Suavemente. Les 8 en punt del vespre. Estem aquí al Tardeo de Flashback. Seguim a l'Hotel Ultònia. Martini, és que ja m'he fotut. Aquest és el tercer Martini. Ara ve una hora preciosa. Que encetem amb la Neus. Neus, és que ja ho vaig dir fa 2 setmanes.
2: A veure, què vas dir?
1: O sigui, quan anem a la Costa Brava, sempre estàs tu.
2: Sí.
1: I ara que anem a la ciutat més bonica de Catalunya...
2: No crec que sigui la més bonica. Jo soc molt pro Barcelona.
1: Què?
2: Però m'encanta venir a Girona.
1: No, mira,
2: dir, sempre és bon motiu.
1: Aquí no, ens has de perdonar, eh? Aquesta és la ciutat més bonica de...
2: De què? De Catalunya només?
1: Del sud d'Europa.
2: Del sud d'Europa.
1: Del sud d'Europa.
2: Bueno.
1: Han passat coses.
2: Aquesta setmana moltíssimes. Mira, hi ha setmanes que em costa trobar temes, no et mentiré. Aquesta setmana vaig sobrada.
1: Vale.
2: Se'ns ha casat Cristiano Ronaldo amb la Georgina.
1: Home!
2: Diràs, a on? A una finca preciosa.
1: A la Toscana.
2: Al menjador de casa seva.
1: Què?
2: Sí.
1: Ah,
2: vull
1: sí,
2: dir, no hi ha gaire res a explicar. Es va casar amb els seus fills només, no van convidar ningú.
1: Només amb els seus fills presents.
2: Sí, sí.
1: No es va casar amb els seus
2: fills. No, es va casar amb els seus fills. Es va casar entre ells i els seus fills presents i la premsa. Van fer un reportatge a la revista Vogue.
1: Ah, van vendre.
2: I ja està, sí.
1: Sabem els diners?
2: No.
1: És que m'agraden molt els diners a mi.
2: Ah, de la venda del reportatge. No
1: el sabem, eh?
2: No, què més? Saps què s'ha posat de moda ara? A veure si has vist vídeos de les batalles d'aura.
1: Sí.
2: Heu vist vídeos de batalles d'aura?
1: No, aquesta gent no ha vist.
2: No, aquest públic.
1: Aquesta gent no ha vist batalles
2: d'aura. Sí, aquí, sí. Vale.
1: Senyor del pantaló del lli, ha vist batalles d'aura que són...
2: Per qui no ho sàpiga, vale, es fa una rotllana, així com, bueno, típica, sí, amb molt joves.
1: Com una sardana, però amb
2: joves. No pots tenir més de 20 anys per formar part d'aquesta rotllana. No. I es fiquen dos nois al mig.
1: Vale.
2: Dic nois perquè en masculí, òbviament, no veuràs cap noia fent aquestes tonteries.
1: Bueno, vale.
2: I el que fan és... fer gestos, mirades, poses, qualsevol cosa que et faci pensar, hòstia, aquest tio té un aura brutal.
1: Això de l'aura, que s'està ficant com molt de moda,
2: sí.
1: Sembla que tingui 85 anys, per tant, així.
2: No,
1: però això de l'aura és com...
2: És com carisma, bàsicament.
1: Carisma.
2: Sí, i hi ha dos nois fent el tonto i fent gestos i a veure qui és més guai dels dos.
1: I llavors hi ha com un jurat que diu...
2: Bueno, no, la rotllana mateixa, com més cridin i com més animin...
1: Exemple... Com es té carisma en un lloc?
2: És que jo pensava que el carisma es tenia... Diuen, per exemple, que el Lamine Yamal té molt carisma, no? Perquè jo crec que el carisma és allò que tu tens sense esforçar-te, no?
1: Vale.
2: Vull dir,
1: Joan Laporta.
2: Que... Sí, bueno.
1: Té un carisma que se'l menja.
2: Sí, bueno. Si tu ho creus, sí. Bueno, pues això, qualsevol persona que sí, que camina o els gestos que fa o el que sigui, la gent doncs l'admira per com és.
1: Vale.
2: Però clar, llavors em xoca una mica amb el concepte de fer una baralla d'això esforçant-te,
1: no? La gent que té carisma no participa a les batalles de carisma.
2: Bueno, exacte.
1: Epa.
2: Exacte, ja està. Bueno, va. Anem al tema important. Has sentit a parlar de la caiguda dels influencers?
1: Bueno, estan tots a terra.
2: Estan patant tots. Tots preocupadíssims.
1: Estan tots, bueno...
2: Bueno, a veure, per qui no sàpiga, és un moviment que hi ha a les xarxes de molta gent que està cansada, no?, amb els influencers. I estan fent un moviment de deixar de seguir a certs influencers per X coses que han passat. Perquè han tingut un estiu mogudet.
1: Què ha passat?
2: Bueno, és que al final també hi ha aquest debat de que s'ha de separar entre influencers i creadors de contingut.
1: Això és molt important.
2: Què és un influencer? Un influencer és aquella persona que tu saps de quin color tenia la vaixella i els tovallons a la seva boda, perquè
1: Maria Pombo.
2: Ho ven tot.
1: Perdona, Maria Pombo.
2: Sí, Maria Pombo.
1: No m'agrada parlar ni de la País del Costat, però Maria Pombo.
2: Sí, i moltes d'altres que no coneixem perquè són de TikTok i a mi em queda lluny,
1: sí.
2: Però gent amb moltíssims seguidors que venen qualsevol objecte, qualsevol cosa de la seva vida, no?, per guanyar diners.
1: Això és... Influencer.
2: Això és influència. Després, creador de contingut és qualsevol persona que ha trobat les xarxes socials com un medi per explicar X coses.
1: Viatges, per
2: sí,
1: exemple, no?
2: Creadors de contingut de, també n'hi ha de moda i de lifestyle que diuen, però
1: sí.
2: També n'hi ha de literatura, de... jo què sé.
1: Són menys seguits, els de literatura.
2: Sí. O ara també n'hi ha de català, que està molt de moda això de crear contingut en català i això és el teu contingut. Que està molt bé.
1: És un gènere?
2: Sí.
1: És un gènere.
2: És un gènere.
1: Hi ha un gènere musical que és música en català, que dius, home,
2: sí,
1: no pot ser un gènere.
2: Potser avancem, no?
1: Ara ja... Avançar, el gènere musicals no
2: exacte.
1: Pot ser un idioma.
2: Pues
1: no?
2: Igual amb les xarxes.
1: Vale, llavors, hi ha una...
2: Bueno, Et diré coses que han passat.
1: Sisplau.
2: De perquè la gent hagi ajudat a que la gent digui prou.
1: Prou.
2: A veure, una tal Lucía Sánchez, a veure si et sona... La Isla de les Tentaciones, et sona aquest programa?
1: Em sona el programa... Aquí no faré l'intel·lectual i no diré no em sona i tal. Em sona.
3: No l'he vist gaire. És el que corria aquell pa de platja, no?
2: Sí. Era de... una de les edicions que més famoses va ser. Bueno, doncs una noia, sí. Vale, que surt d'allà i és famosa per haver sortit aquell programa.
1: Sempre... eminències...
2: Sí, no, és que totes són eminències, sí. Clar, bueno, estava molt indignada i va fer un vídeo... Clar, aquesta noia té 2,5 milions de seguidors.
1: Vale? 2 milions
2: i... I va fer un vídeo dient que el pintor de casa del seu pare era un vago, que era un pieza, que sobre el pagava amb negre i que vivia de paguites, i que Espanya està llena de gente que viu de paguites.
1: Ella, eh?
2: I clar, i que ella els ha de pagar... I, bueno,
1: això va ser...
2: Això una persona que té 2 milions de seguidors.
1: Vale.
2: Una altra, una tal Fabiana Sevillano,
1: Fabiana...
2: que també té 5 milions de seguidors a TikTok.
1: 5 milions.
2: Dient que està indignadíssima perquè, clar, és que literalment, tot el món tiene 3 mesos de vacaciones i els influencers no tenim vacances, estem tot l'any treballant.
1: Vale.
2: Què més? A veure, el senyor Xocas.
1: El
2: Xocas li va dir a una seguidora que només amb la campanya que havia fet amb Burger King havia guanyat més diners que els seus pares treballant durant 20 anys.
1: Que li van cancel·lar la
2: sí. Burger King. Llavors, clar, la gent està una mica farta d'aquesta gent que viu com tan desconnectada de la realitat.
1: Normal.
2: I ha dit prou.
1: Prou.
2: Però anem als números, a veure.
1: Va.
2: Que jo dic, vale, molt bé, està perfecte, però realment la gent està deixant de seguir els influencers. No. M'he ficat a gent que és molt
1: és que
2: crac amb aquestes
1: ets
2: coses.
1: Ets rastreator.
2: Busca. Vale, la que ha pringat més és la Rorro, que et vaig parlar d'ella el dia de la velada.
1: La del casco. La Rorro.
2: Vale, aquesta ha perdut 400.000 seguidors a TikTok.
1: Hòstia.
2: Que és moltíssim, eh?
1: Collons.
2: És la que ha pringat més en diferència, perquè la Fabiana Sevillano, aquesta, la dels 3 mesos de vacances, ha perdut 20.000. I clar, estem parlant de gent que té milions de seguidors.
1: Ah, llavors, bueno. Notes.
2: Després, hi havia un altre influencer que va dir que l'eclipsi era una cortina de fum, que los de arriba s'havien inventat per vendre ulleres i tal.
1: Deu ser terraplanista.
2: Bueno, aquest ha perdut també uns 20.000 seguidors. O sigui que, bueno, al final, no sé si és una mica cortina de fum, perquè ja saps que a ells els agraden les...
1: I perdona, a Catalunya ha passat això?
2: Bueno,
1: caiguda d'influencers catalans?
2: A nivell catalans, la Goicoechea ha sigut molt criticada perquè és un dels perfils que mai es posiciona, mai es pot caure al món i mai farà un post, no? No sé, que la comprometi mínimament, però després quan s'ha de donar veu a alguns discursos d'odi o a missatges de segons quin partit polític...
1: Va parlar de lo de Ceuta,
2: va
1: no?
2: parlar de la Ceuta, va parlar dels robatoris de Barcelona...
1: Ja.
2: Sempre es cull com
1: sí.
2: molt bé de què parlar, ja. I llavors sí que ha rebut bastant de hate últimament.
1: Però el que vindria a ser influencers catalans, en parla catalana...
2: No, jo crec que no els ha tocat, perquè jo crec que és un moviment que ve més del món TikTok.
1: TikTok.
2: I crec que a Catalunya TikTok, anem coixos una mica de TikTok.
1: Anem com a moltes coses.
2: Sí, sí, anem tard, anem tard.
1: Has deixat de seguir algú, tu?
2: Jo és que no segueixo ningú.
1: Ja no segueixes, no?
2: No, no, no. No.
1: Vale. Més coses?
2: Va, sí. Harry i Meghan.
1: Harry?
2: I Meghan Markle.
1: Sí, vaig veure l'altre dia les notícies.
2: Una mica de Royal Salseo. A veure, després de 6 anys vivint als Estats Units, tornen al Regne Unit.
1: Per fi.
2: Vale, es veu que ja han apuntat els seus fills a escoles britàniques.
1: A la pública, britàniques. No?
2: A la pública, sí,
1: no? Segur. Vale.
2: I això, la idea és que els nens comencin el curs escolar allà i que ells es comprin una casa privada.
1: Vale. Amb els seus diners?
2: Amb els seus
1: diners.
2: Que han
1: guanyat, suposo, aixecant-se a les 6 del matí.
2: Han volgut deixar molt clar que tornen com a parella privada, que no tornaran a formar part de la corona.
1: Sí. I... Els diners, d'on els han tret?
2: Clar, no, sí, de ser qui són, està clar, però a ells sempre els ha agradat molt com distanciar-se.
1: Està bé, t'agraden a tu aquesta parella, t'agrada?
2: M'agradaven.
1: Ai.
2: Ara, potser, ara he de dir que quan van marxar fa 6 anys m'agradaven, perquè em semblava la corona britànica com molt, no? Com molt a sobre d'ells innecessàriament. Sí. Però ara he desconnectat bastant d'ells.
1: Vale.
2: I em sembla raro que tornin, la veritat.
1: Què busquen?
2: Clar, és que hi ha teories.
1: Ah!
2: A veure...
1: Teories, m'agraden les teories, a mi.
2: Primer diuen que tenen problemes econòmics a Estats
1: Units.
2: Com ha de
1: tenir?
2: Sí, sí, ho diu. Bueno, és que ara Harry ha perdut un judici molt important amb els medis de comunicació del Regne Unit i ha de pagar 7 milions de pounds.
1: De papinos,
2: sí.
1: 7 milions.
2: Sí, sí, sí. Molt. Llavors diuen que, bueno, per això tornen i perquè Estats Units no han tingut el reclam mediàtic que esperaven.
3: A mi em fas pagar 7 milions d'euros sí. I em foto aquí en una habitació de l'Hotel Antonio i
2: no em trobo. No, molt fort.
3: Vale, llavors, han tornat perquè deuen diners?
2: Això, diuen problemes econòmics, però clar, no han venut la casa de Califòrnia ni tenen intenció de fer-ho, tenen una mansió a Portugal també i es compraran una casa al Regne Unit.
3: No ens fan
2: llavors,
3: pena, no?
2: Crec que els nostres problemes econòmics no són iguals als seus.
3: No ens fan pena.
2: Després, segona teoria. Que la Meghan no vol... No, perdona, que el Harry no vol viure a Amèrica, que vol tornar. La Meghan no estaria tan contenta amb aquesta decisió i es veu que li ha dit al Harry que li dona 6 mesos per a veure si ella està còmoda o no i tornar als Estats Units.
3: Llavors, això, saps com acaba, no?
2: Això sí, acabarà malament. Ja ho diuen,
3: divorci,
2: que no
3: sí.
2: Estan gaire
3: bé. Acabarà amb un divorci.
2: No, va, però l'última teoria és que el pare del Harry, el rei Carles, sí. Té 77 anys, està malament de salut, es veu que clar, no ha vist gens els seus nets i que Harry està fent un esforç, entre cometes, no? Per tornar cap allà i per a veure si solucionen les coses.
3: T'agafes aquesta teoria, tu?
2: Sí, jo crec que és la més de pes i la més maca, no?
3: La cosa maca, la vida...
2: Home, sisplau. Sí, sí.
3: Molt bé.
2: Però bueno, amb el que no solucionaran les coses amb el seu germà, diuen,
3: No?
2: Que tenen allà un bif bastant important.
3: Hòstia, sí, bueno. M'agraden a mi també,
2: Però es veu que el pare està fent allà com molta pinya perquè el germà...

0: dius?
1: Jo em foto a Google Maps.
0: No, no, ara Sant Salon és com la 111. I dic, però com, d'això des de quan?
1: Quina...
0: No. És que jo sé les sortides de memòria.
1: La gent que ens està escoltant per la FM, que a mi m'agrada molt que m'escolti per
0: la FM. La gent que ens està escoltant està mirant les sortides i està dient, té raó.
1: Sí, però també està pensant, aquesta persona té una veu de persona de 25 anys, 30.
0: 30, sí.
1: I del que parla sembla que en tingui 175.
0: No, no, jo sóc molt així, miro les matrícules i penso paraules amb les matrícules. És que quan condueixo sóc així, necessito... Ja.
1: Tens flashback ficat?
0: Clar, jo sempre escolto flashback.
1: Sí, collons.
0: De veritat, i quan arribo tard, sí. Que arribo 7 i quart, 7 i 30, no, no tard, perquè jo
1: sempre
0: entro
1: arriba.
0: Sempre a les 8,
1: sí.
0: Pues sempre a les 7 dic, ui, l'Andreu.
1: Ui, l'Andreu. M'agrada que diguis, no flashback.
0: Així
1: ui,
0: sé del que parleu abans que arribi.
1: Va, t'ha agradat, de moment?
0: Molt
1: com
0: bé,
1: en
0: molt bé, l'Assu, molt bé.
1: T'ha agradat?
0: Sí, sí, sí.
1: Què vol dir l'Assu, jo?
0: I tu també, també tu sempre.
1: Així m'agrada. Escolta, un aplaudiment per la Neus enorme, també. Com m'agrada la... No te l'agrada?
0: Gràcies, perdona, gràcies, gràcies.
1: Quan desfileu a la moda,
0: sí.
1: M'agrada molt perquè sortiu a desfilar,
0: sí.
1: Primer hi ha un silenci sepulcral,
0: sí.
1: I al final sortiu totes i tots,
0: sí.
1: I us aplaudeixen.
0: No, però nosaltres no. Nosaltres no som ningú, aplaudeixen a la col·lecció.
1: Ah, no us aplaudeixen a vosaltres?
0: Què ens han d'aplaudir nosaltres?
1: És que jo he vingut algun cop a,
0: sí.
1: A veure-us a la desfilada.
0: Sí.
1: No us aplaudeixen a les models?
0: Què va, si nosaltres no som ningú. Aplaudeixen a la col·lecció i després surt el dissenyador aplaudint.
1: A mi pensava que us aplaudien a vosaltres.
0: No, bueno,
1: com
0: si ho vols veure així, està bé.
1: Com la volta d'honor, parada.
0: O sigui, tu quan has anat a desfiles ja has aplaudit, ens has aplaudit a les models.
1: Perfecte. Ah, evidentment.
0: Pues clar que sí, gràcies, Andreu.
1: Home, a tu, ja per està. Favor. Vale, va, fotem-li música i tornem de seguida.
2: Perquè esto es África, Samira, mira, esto es África.
3: Martini presenta el Tardeo de Flashback. Nosaltres et posem la pista de ball, la música i el manual d'instruccions per passar-t'ho bé a l'Hotel Ultònia de Girona.

0: veu de Flashback. Nosaltres et posem la pista de ball, la música i el manual d'instruccions per passar-t'ho bé a l'Hotel Ultònia de Girona.
1: Andorra
0: 96.0.
2: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil-Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Ràdio Flashback Andorra.
0: Només el millor.
1: Ràdio Flashback. Si sona Flashback...

0: Flashback.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0. Escoltes el Tardeu de Flashback a l'Hotel Oltònia de Girona, presentat per Martini. Si buscaves una excusa per posar-te a ballar, ja la tens.
2: 8:21 del vespre. Seguim aquí al Tardeu de Flashback. Moment molt important. Moment molt important. La gent estava ballant, m'ha agradat molt, la gent ja estava ballant. Moment molt important. Primera vegada que entrevisto una persona que ha guanyat una medalla d'or als Jocs Olímpics. Medalla d'or als Jocs Olímpics. No, clar. Sembla una tonteria. I no ho és, evidentment, que no és guanyar, que no és una tonteria. Oriol Cardona, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
2: És fort, eh?
3: És fort, és fort.
2: Una medalla d'or, eh? On te la tens, la medalla?
3: A casa, la tinc. La però... tinc guardada, encara, en un calaix. L'haig de ficar en una vitrina o
2: alguna
3: cosa. No sé.
2: Per un calaix, com un bolígraf, un...
3: Sí, dintre d'una bossa la tinc, perquè la vaig portar no sé on i s'ha quedat allà dintre.
2: Sí, Oriol.
3: Sí.
2: Quants diners per la medalla d'or? A mi m'agrada començar ja així, directe, tu.
3: Directament són 93.000 del CCD.
2: 93.000 pepinos, eh?
3: Però bueno...
2: El... La SU 30.000, aquest 93.000. Anem pujant.
3: El juny que ve se'n queden una part.
2: Això és una puta.
3: Però bueno.
2: Aviam, ara estava parlant amb el teu pare, que ha vingut el teu pare, ha vingut també la teva mare, que el teu pare ha pujat a l'Everest.
3: Sí.
2: És fort, això.
3: És fort, és fort.
2: Però com? O sigui, un pare que ha pujat a l'Everest. Tu anaves al col·le i deies el meu pare ha pujat a l'Everest?
3: No ho deia, però...
2: Ah, no? Jo el primer que hagués dit... Primer dia, P4. El meu pare ha pujat a l'Everest.
3: No ho deia, no ho deia.
2: És fort, eh?
3: Era petit, jo era molt petit.
2: Tu eres petit i el teu pare va anar a l'Himalaya a pujar a l'Everest.
3: Sí, feia expedicions, va anar al Xixa, va anar al Xoyu i...
2: Per això semblen...
3: Sí, molt d'alpinisme.
2: Semblen bars del País Basc, eh? Això que m'has dit. No sé gaire què m'has dit. I llavors m'ha dit, tu no saps que hi ha modalitats, esquí... Quins... Jo no m'entenc. Esquí de muntanya.
3: Hi ha esquí de muntanya, que és el que faig jo, que és pujar i baixar.
2: Pujar i baixar.
3: Pujar i baixar. Resumint-ho, és pujar i baixar.
2: És pujar amb esquís i baixar amb esquís.
3: Sí. Llavors hi ha l'esquí alpí, que és el que fa pràcticament tothom,
2: baixar.
3: Que és el de telecadira i baixar. I l'esquí de fons, que és en planer.
2: En planer.
3: Sí. Bé, en planer hi ha petites pujades
2: llavors
3: i baixades,
2: fas,
3: però...
2: Podríem dir tu fas el heavy, vull dir, el fort. No, el que has d'estar... Vull dir,
3: el que cansa, jo, un dels que cansa. L'esquí
2: un...
3: de muntanya i l'esquí de fons són els que cansen.
2: Però vull dir, en planer és un carril de bici, pràcticament. No?
3: Sí.
2: Llavors tu ets de Banyoles.
3: Jo sóc de Banyoles, sí.
2: Mira.
3: Banyoles!
2: Mira, hi ha gent que té... O sigui, aquestes persones que són de Banyoles no sabien que tenien un campió medalla olímpica als Jocs Olímpics. Sí que ho sabien, sí que ho sabien. És la teva tieta?
3: No
2: és la teva tieta. Molt bé, com acaba un nano de Banyoles practicant això que practiques a la muntanya? Si queda molt lluny.
3: Sí, vaig començar amb l'esquí aquàtic allà a l'Estany i em va agradar i vaig dir, hòstia, prova l'esquí de muntanya.
2: Et vas atrevir a entrar a l'Estany de Banyoles?
3: Què vols dir? Atrevi a entrar.
2: Jo no entro a l'Estany de Banyoles.
3: Per què?
2: Home, perquè pots sortir de tot allà.
3: Ets al·lèrgic a l'aigua.
2: No soc al·lèrgic a l'aigua, però allà hi ha hagut enfonsaments, eh?
3: Sí.
2: Hi va haver enfonsaments, eh? I llavors tu feies esquí allà a l'Estany de Banyoles i vas dir, calla, això se'm queda petit, perquè aquell estany es queda petit, no passa res.
3: Sí.
2: És preciós, però es queda petit. I li vas dir al teu pare, no? Tu que vas a l'Everest, doncs porta'm
3: a algun lloc a fer alguna cosa diferent.
2: I on et va portar?
3: I vam anar a Vallter.
2: Vallter, 2000, sí. Quan hi havia neu.
3: Sí, exacte. Entre Vallter i la Molina, i allà vaig començar a fer esquí de muntanya, esquí alpí.
2: A quina edat?
3: Vaig començar amb l'esquí alpí, quan era petit.
2: Esquí alpí és baixar.
3: 5 anys de baixar.
2: Recordem que esquí alpí és baixar.
3: I a partir dels 14, esquí de muntanya.
2: I et va agradar molt?
3: Em va agradar, sí. Sí,
2: sí,
3: és un esport maco. Al final és combinar muntanya i esport i l'ambient és preciós i jo crec que és una bona combinació.
2: Però clar, tu ets el millor del món.
3: Sí.
2: No, conyo, sí, és medalla d'or, és millor del món.
3: Sí, sí.
2: Llavors, quan tu te n'adones que ets boníssim en això? Hi ha un moment que tu has de fer un clic. De dir, vale, soc el punt.
3: No, jo quan era petit era molt competitiu i el tema esportiu m'agradava molt. És a dir, sempre he sigut molt fan de la competició i sempre he volgut, doncs, això, m'ho prenc tot com una competició. I l'esquí de muntanya se'm donava bé i sí que va ser a partir dels 23, 24, que vaig dir, va, em centro en això 100%.
2: Ja t'agafa gran, eh?
3: No, 23... O sigui, he fet esquí de muntanya tota la vida, però al final, quan ets jove, intentes tenir un pla B, estudis, penses en una
2: feina...
3: Quin era
2: el pla B d'Oriol Cardona? Oh, clar.
3: A mi sempre m'ha agradat molt el bomber, saps? Bomber. El meu germà és bomber, el meu tio és bomber i trobo que és una feina...
2: Els que feu maca. Esport us agrada que el pla B sempre sigui ser
3: bomber.
2: Que hi hagi
3: activitat.
2: Que hi hagi activitat. O sigui, tu sí. Comptable, amb tots els respectes als comptables, que jo tinc... Jo soc comptable, eh?
3: Sí?
2: Jo tinc comptabilitat i finances a la UDG.
3: Ah, carai, molt bé.
2: No, que no t'ho parlaves, això. Llavors, tu en una oficina no pots estar.
3: No, em costaria molt.
2: És impossible.
3: Anar a una oficina em costaria.
2: Llavors, em pots explicar, perquè jo he vist la cursa, la final... És un format estrany.
3: Sembla una gincana, una mica. Oi? Sembla, sí. El primer cop que es veu, costa d'entendre.
2: Explica una mica l'orientat que tenim avui. Tu surts.
3: Es competeix en bateries de 6. Som 6 corredors que sortim a la vegada.
2: Zoom.
3: I el format és una pujada i una baixada. I en aquesta pujada hi ha un tram a peu a mig fer. I...
2: A peu, vols dir, amb les botes?
3: Sí, et fiques els esquís a la motxilla i puges corrent. És raro.
2: És raro.
3: Però bueno, no sé, és una mica un resum de lo que és l'esquí de muntanya, que al final l'esquí de muntanya és pujar i baixar muntanyes, i hi ha moments que quan fas això t'has de ficar els esquís a la motxilla. I vam voler resumir doncs, una mica de lo que seria l'essència de l'esquí de muntanya amb una cursa de
2: una petita minuts. Mostra. Però clar, llavors, per baixar, els esquís que teniu no serveixen per baixar.
3: Clar, no és lo ideal, és a dir, són molt lleugers, són més inestables, costen més de controlar, no és com els esquís d'esquí alpí que són més pesats.
2: Perquè tu has tingut algun susto.
3: Sí, clar, baixant en finals. No és fàcil baixar amb aquests
2: esquís. No és fàcil,
3: esquís.
2: Eh? No. Pots perdre competicions baixant.
3: Sí.
2: S'han
3: sí,
2: perdut
3: sí.
2: Competicions baixant.
3: I també s'han guanyat.
2: I s'han guanyat. Sí. Però tu vas anar sobrat. O sigui, jo he vist totes les curses que has fet, vas sobrat.
3: No, home, no.
2: Vas sobrat. Quan tu estàs baixant, els altres encara estan pujant.
3: No, l'any passat em va anar bé, però normalment no...
2: Bueno, no. Heu de saber que aquesta persona entrena, l'entrenador d'aquesta persona, és Kilian Jornet. Kilian Jornet estem parlant que és... Com ho podríem definir, Kilian Jornet? Per la gent que no sàpiga qui és.
3: Pues és un esportista extraordinari que...
2: És el millor esportista català de la història? Aquí et deixo la pregunta.
3: Hòstia, doncs no ho sé.
2: Jo crec que sí, eh? O sigui, el que ha aconseguit més rècords, el que ha aconseguit més...
3: És difícil comparar entre esportistes i tirar un d'ell i dir el millor, però realment és una persona que ha portat molt a l'esport i que realment el coneixement que té, i ell ha investigat amb el seu propi cos i ha provat coses amb ell mateix.
2: Oh. És un referent.
3: I ha aconseguit coses, sí.
2: I qui és que diu, vull... O sigui, Kilian Jornet et vol entrenar tu? O tu vols entrenar amb Kilian Jornet?
3: No, arriba... Hi va haver un moment que sabíem que hi havia els Jocs, és a dir, ens van donar la notícia que seríem olímpics i vaig dir, bueno, ho estem fent bé, però no em vull estancar i intentem comptar amb l'ajuda del millor del món.
2: I vas dir, el millor del món.
3: I tenim la sort de que el conec des de petit, que ha fet esquí de muntanya i que hi ha una relació. I real vaig trucar i li vaig comentar què et semblaria ajuntar-te amb el grup que tenim, perquè també estic amb l'Andrés Arroyo i amb en Víctor López, que són...
2: Tres entrenadors necessites?
3: Tres entrenadors.
2: Però jo, quin gasto, aquests 93.000 euros, se n'ha anat ràpid a... Llavors, Kilian Jornet et diu, sí o s'ho penses, fa el guai?
3: S'ho va pensar poc, és a dir, em va dir... No me'n recordo si m'ho va dir al moment o no, o l'endemà, però realment... Clar, ell no havia entrenat mai a ningú.
2: Ell no havia sigut entrenador a ningú?
3: No, i no entrena a ningú a dia d'avui.
2: Joder, quin privilegi, tio.
3: I
2: per sí. Què va dir que sí a tu? Tu has preguntat?
3: No sé, una obra de caritat, suposo. Suposo que li feia il·lusió, també. Li feia gràcia el tema dels jocs i...
2: He vist, però, que el Kilian viu a Noruega i que per tu ser entrenat pel Kilian tu havies d'anar a Noruega.
3: Sí, o sigui, realment, clar, l'Andrés està a Canàries, en Víctor està a Banyoles, en Kilian està a Noruega, llavors jo estic a Font-romeu. Realment estic sol al meu dia a dia.
2: Hòstia.
3: I si vull entrenar amb en Kilian, doncs haig d'agafar un avió i...
2: Agafes l'avió, vas allà, i com és un entreno amb en Kilian? O sigui, no és un trote. Com és?
3: El bo que té és que, a part de ser entrenador, és esportista i realment les sèries, per exemple, les fem junts, que no és allò de que agafa el crono i et mira el temps, sinó que fa la sèrie amb tu o els entrenaments.
2: No és un
3: senyor
2: amb panxa amb un xiulet.
3: Exacte.
2: És una persona...
3: No és això.
2: Però tu el pots seguir, Kilian Jornet?
3: No em puc, no. No, de fet em costa. Sí, no.
2: Última pregunta i anem a música. És que això passa molt ràpid. Com pot ser que hagi passat tan ràpid un any? Si m'ho estic passant molt bé ara amb l'Oriol. Bueno... Guardes l'equipatge amb el que vas guanyar la medalla d'or?
3: Sí, el tinc a casa.
2: En un armari, també?
3: Bueno, el faig servir encara per competir. Ara, l'any que ve, encara...
2: Un moment. El millor del món no li donen... Els jugadors del Barça els hi donen un equipatge cada partit. I dos, fins i tot.
3: Ja, això no és futbol.
2: Hòstia!
3: L'esquí de muntanya, de moment, no
2: si
3: és futbol.
2: Si tu encara vas, tu encara entrenes amb el traje que vas guanyar la medalla d'or?
3: No, entrenar no, competir sí, perquè al final el material és molt, molt individualitzat i cadascú té els seus, les seves manies. Hi ha algunes coses que sí, que cadascú té els seus retocs.
2: No pots engreixar-te ni un... Tu et peses cada dia?
3: No. Abans del joc sí que em controlava molt i l'alimentació era molt important, perquè al final tampoc no pots arribar passat i...
2: No pots arribar...
3: O sigui, tot el que portes a sobre ho has de pujar cap amunt.
2: Clar,
3: i es nota molt.
2: Per baixar potser va bé una mica de pes.
3: Per baixar va bé, però clar...
2: Però per pujar és impossible.
3: El 80% de la cursa era en pujada i no...
2: Escolta, és que tinc moltes preguntes. És que no podem allargar fins les 10 avui, el tardeu de Flashback? Jo allargaria fins les 10, Muriel. Bueno, doncs, escolta, fotem-li música i tornem a Muriel Cardona a entrevistar-lo una estona més. Vinga, va, ballem!
1: Si has vingut a seure, t'has equivocat de festa. Martini presenta el tardeu de Flashback des de l'Hotel Oltònia de Girona. Vinga, tots a la pista!

0: Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de loco.
1: Tornem a estar aquí al Tardeo de Flashback, 8 i 38 minuts de la nit de dissabte al Tardeo de Flashback amb Martini. Estic amb Oriol Cardona, medalla d'or dels Jocs Olímpics. Tornem a fer un aplaudiment, home. És que aquesta persona hauria d'anar pel carrer i l'hauria d'aplaudir tothom.
2: Hòstia, és que... Fort, eh?
1: Medalla d'or, eh?
3: Fort, eh?
1: Medalla d'or, eh? M'han preguntat de què?
2: No ho sé.
1: Et volia fer una pregunta. Què si et molesta una mica que la premsa només faci cas de l'esquí quan hi ha Jocs Olímpics, per exemple? Et molesta o ho entens?
3: Jo dono les gràcies de que es faci cas a l'esquí de muntanya quan competim, que ja és interessant i que realment és un esport petit que s'ha donat a conèixer a través dels Jocs, però que és molt xulo i està molt bé que surti a tot arreu, que a poc cada cop està... La gent està agafant més consciència de què és l'esquí de muntanya, no?
1: Per tant, estàs content.
3: Sí, sí, sí. Llavors,
1: ho veig, ets un referent per la xavalada? A mi m'agrada molt això, xavalada. O sigui, ara hi ha més arran de que tu guanyessis la medalla d'or, creus que s'està apuntant més nois i noies o nens i nenes a fer esquí de muntanya? Us n'heu adonat, ja?
3: Home, segur que hi ha més gent que sap el que és l'esquí de muntanya i a partir d'ara més gent ho el provarà, almenys, i s'hi enganxarà, jo crec que sí.
1: Sí, eh? Sí. Tu ho sé, clar, perquè clar, això, la vida de l'esportista d'èlit dura...
3: És curta, sí, sí.
1: Poquíssim.
3: Pocs anys i quan s'acaba...
1: S'acaba, eh? De cop, eh?
3: Sí, sí.
1: Llavors, la sortida és ser...
3: Bueno, es va acabant a poc, ja ho vas olorant...
1: Ja estàs acabant.
3: I un moment has de decidir
1: quan fins aquí 31?
3: Arribat. Jo en tinc 31, sí.
1: 31 anys, m'he
3: informat, eh? Com a mínim arribar als 35, als pròxims jocs m'agradaria arribar.
1: Anem a pelar medalla d'or als pròxims jocs?
3: Sí.
1: Anem, sí. Èpala. Anem a pelar medalla d'or?
3: Home, clar, si no, per què hi anem?
1: Bueno, a vegades, escolta, hi ha gent que va als Jocs Olímpics per no guanyar la medalla d'or, sinó per estar a la Villa Olímpica, que a la Villa Olímpica passen moltes coses.
3: Passen cosetes.
1: Ah, tu has vist coses a la Villa Olímpica?
3: No, poques. No, aquest any teníem el hàndicap que estaven repartides les villes olímpiques, hi havia com una villa cada poble, estava repartida en 4 llocs i no
1: vam
3: coincidir
1: amb
3: ningú. A Bormio.
1: A Bormio.
3: No, Bormio. Hi havia la de Milà, que és la més gran.
1: Home, la Milà devia estar guapa, eh? Bormio.
3: Sí.
1: A les 2 a dormir. Escolta'm, ara imagina't, és molt imaginar, eh? Que jo em volgués aficionar a l'esquí de muntanya. Imagina't que jo ara tinc 37, puc no fer-ho?
3: Sí, sí, pots fer-ho, clar. Sempre. Mai si és tard per començar l'esquí de muntanya.
1: Hi ha coses que estic tard, ja. Llavors, què necessito? Material que necessito per fer esquí de muntanya?
3: Bueno, els bàsics.
1: Esquís,
3: les botes,
1: pals.
3: Els pals, les pells de foca, que és el que es fica sota de l'esquí. S'hi posa una pell sintètica, que és el que fa que et pots pujar,
1: vale.
3: sense
1: caure enrere. Que no es maten foques.
3: Que no es maten foques, no.
1: És un material sintètic.
3: Sí, fins fa 4 anys es mataven, però ara ja no. Ara són
1: tu has competit amb material de foca morta?
3: No, fa molts anys que
1: em va deixar. Vale. I llavors, clar, un traje, no?
3: Sí, és igual, qualsevols pantalons de fer esport et valen.
1: Jo puc anar...
3: Roba tècnica per anar a muntanya et val.
1: I ja està, no?
3: Lo important són el material dur, que són botes, esquís, fixacions...
1: Això és car, eh?
3: És car.
1: És car. Llavors, per on hauria de començar? O sigui, què hauria de fer jo per fer esquí de muntanya? On hauria d'anar? Què em recomanes? Quina pista?
3: Deixar la festa. No, a qualsevol lloc. Aquí a Vallter sí està, és molt bon lloc.
1: Vallter 2000 és un lloc ideal per començar a fer esquí de muntanya.
3: Sí, el vestiment, Gra de Fejol... Per fer excursions a cap de setmana és un lloc preciós.
1: Preciós, eh?
3: Sí, sí.
1: I ara, clar, tu em deies, d'aquí 4 anys vull competir als Jocs Olímpics. Però, clar, entre aquests 4 anys hi ha mundials, entenc, no?
3: Sí, aquest any tenim mundial.
1: Aquest any què vol dir? 26?
3: Sí, temporada 26-27, tenim mundial a Azerbaijan.
1: Azerbaijan. Azerbaijan, competim.
3: Sí.
1: A quin dia hem d'estar atents?
3: Al març, no sé el dia exacte.
1: Al març, hem d'estar tots atents.
3: Primera o segona setmana de març.
1: Al mes de març del nostre campió olímpic medalla d'or. Vale? I llavors, això és mundial?
3: Es va compaginant, és un any mundial, un any europeu, un any mundial, un any europeu.
1: Quants mundials tens?
3: En tinc 2.
1: Europeus?
3: 2, també.
1: Hòstia, tio.
3: És a dir, els 4 abans dels jocs sí que els vaig guanyar.
1: T'odia la gent, no?
3: Què?
1: Els teus competidors t'odien.
3: No, home, odiar no, és una paraula molt forta.
1: Bueno, ja m'entens. Tenen una mica de mania.
3: En tenen ganes,
1: eh?
3: És que mania.
1: Però clar, ve gent jove, que deu tenir poder 7 o 8 anys menys.
3: Sí.
1: Creus que podran amb tu per l'edat?
3: No, per l'edat no. És a dir, jo intentaré el màxim que pugui perquè no puguin amb mi, però no vull que l'edat sigui un factor limitant.
1: O sigui, l'edat no serà un hàndicap perquè tu guanyis Mundial Europeu, Jocs Olímpics.
3: Jo crec que l'edat serà un problema quan la gent comenci a fer esquí de muntanya amb 5, 6, 7, 8 anys, que és el que passa en països nòrdics o països alpins.
1: Això anava a dir.
3: Que realment és quan la cultura de l'esport es veu, no? Que els millors resultats s'obtenen amb 22, 23, 24 anys.
1: Això et anava a dir, els catalans són bons amb esquí de muntanya?
3: Sí, tenim molt bona cantera. Sí, sí.
1: Els altres països que són bons, quins serien?
3: Hi ha Suïssa, hi ha França. Suïssa i França són també
1: Suïssa i França millors. Són els...
3: Sí, sí.
1: Però els catalans encara estem? O sigui, estem per sobre els suïssos i els francesos?
3: Estem.
1: Els catalans estem per sobre els espanyols? En esquí de muntanya? En esquí de muntanya, digue.
3: Bueno, Espanya té molt bon equip, hi ha molt bons corredors a nivell estatal que ho fan molt bé.
1: Vale, sí, sí. Molt bé. Tu ets de sortir de festa, de fer tardeos, de...
3: Poc.
1: Sí?
3: Ara d'estiu sí que m'agrada sortir una mica, alguna festa del poble, però...
1: On vas? On has anat aquest estiu?
3: On vaig?
1: Per conèixer
3: precisament aquest no he sortit gaire, però les d'aquí al costat de casa, no sé... Banyoles, la setmana passada va ser que anava a festes d'agost de Banyoles.
1: Ah, teniu... Però no és a l'octubre, les festes de Banyoles?
3: Les, sí.
1: Les bones són l'octubre, però teniu les d'agost.
3: Les importants que són a l'octubre.
1: Però tu quin rol tens quan surts de festa? O sigui, jo, per exemple, em trobo Oriol Cardona de festa, imagina-t'ho.
3: A la barra amb una aigua i...
1: I ja està, eh? Bueno, està bé, eh?
3: No sé, depèn del moment, depèn de l'època.
1: Com ho vas celebrar?
3: Una cosa sóc jo de fa 10 anys i l'altra ara. No, ja no surto de festa gairebé.
1: Ja no surto de festa. Però com vas celebrar l'or? Com es celebra un or? Doncs, jo em torno a dir boig, eh?
3: Doncs no vaig celebrar massa, eh? Encara no l'he celebrat. A dia d'avui encara haig de...
1: Escolta, m'estic bé d'aquests teus pares que riuen. Home, però això... Has d'agafar els 93.000 euros? 15.000? Oriol, 15.000 han d'anar a la festa. Jo crec que puc venir, eh? Oriol, a mi m'agradaria venir.
3: Ja li demanaré a l'Amin, aviam com...
1: A l'Amin, aviam com ho fa,
3: com se celebren aquestes coses.
1: Aviam com ho fa. Escolta, per acabar t'he muntat un test. Un petit test que has de triar què t'agrada més o tal. Et sembla que comencem?
3: Clar.
1: Què prefereixes? Has de ser sincer, eh?
3: Això sempre.
1: Pirineus o Alps?
3: Pirineus.
1: No tiris cap a casa per quedar bé, eh?
3: Vale, entreno, el meu dia a dia és el Pirineu.
1: Sí, macarrons o sushi, que cuidado, ens ha arribat ara el sushi de l'Ametller. La gent s'ha matat, amb el sushi de l'Ametller. Hi ha hagut aquí, jo he vist gent fotent cops de colze per tenir sushi, eh?
3: Jo també ho he vist.
1: Ho has vist o no? Ha sortit el sushi de l'Ametller i gent dient... Semblava tu...
3: Macarrons.
1: Macarrons.
3: Dieta esportista.
1: Quina ha estat la derrota que t'ha fet més mal?
3: Hòstia...
1: Quan has de pensar molt és que has perdut molt poc, eh?
3: No...
1: Una derrota que t'hagi fotut mal, allò de dir...
3: Fa 2 anys, un sprint que em va guanyar... Vaig quedar 5è i no m'ho esperava i...
1: 5è, Oriol? 5è està molt malament. Bueno. 5è!
3: És el que hi ha.
1: Bueno.
3: No passa res.
1: Últim llibre que t'has llegit?
3: Tirant-lo blanc. A batxillerat.
1: A mi m'agrada la sinceritat, Oriol. També et diré, eh? La gent que llegeix no s'ha fotut uns esquís de muntanya i ha guanyat una medalla d'or, eh?
3: Cadascú és bo amb l'oceu.
1: Cadascú és bo amb l'oceu. Quantes hores al dia passes amb el mòbil? Jo 8, per exemple. Que ara aquí arriu... Estem tots més o menys a la meva mitjana, eh?
3: Dues, poder.
1: Dues hores?
3: Dues, sí.
1: Molt bé.
3: Que és molt, eh? 2 hores amb el mòbil.
1: No parlar mai més castellà o no parlar mai més català? No, és una pregunta que et faig. És una pregunta com qualsevol altra. Jo, per exemple, no parlar mai més castellà.
3: Hòstia, però es complica la història.
1: No vol dir que no l'entenguis, eh? No vol dir que no l'entenguis, eh? Dic no parlar mai més.
3: Sí, no parlar mai més castellà.
1: Molt bé. Oques Grasses o Rosalia?
3: Oques Grasses.
1: Sabia. Ciutat del món que has estat que menys t'ha agradat? No hi ha merda. Jo, per exemple, sempre dic Atenes. Atenes és horrorosa. Horrorosa!
3: Hòstia...
1: També dic Atenes perquè em queda lluny i no em matarà ningú.
3: Fa, doncs no ho sé, no m'ho havia plantejat mai.
1: Allà quan vas a Azerbaijan.
3: Grenoble.
1: Quina pel·lícula t'ha fet plorar? Ets de plorar?
3: Sí.
1: Ets de plorar, eh?
3: Sí. Cau ràpid.
1: Sensible, eh?
3: Sí.
1: Vas plorar quan vas guanyar la medalla d'or?
3: No. No, eh? No. D'alegria no...
1: No plores d'alegria.
3: No.
1: Però última pel·lícula amb la que has plorat.
3: No sé, Call Me By Your Name.
1: Call Me By Your Name. Quina és la pitjor moda que has seguit?
2: Que veia merda moda, aquestes coses.
3: El tallat aquest de cabell que porto ara...
1: Això és una merda, no? Però s'ha de fer.
3: Ràpid.
1: Què prefereixes, tenir xòfer o xef privat?
3: Xef privat.
1: El tens?
3: M'agrada conduir i m'agrada menjar.
1: Tens xef privat?
3: No.
1: No, no, no. Xef privat. A quina edat vas provar el primer cigarro?
3: El primer cigarro?
1: De calada, allò de dir...
3: No sé, amb 15... No, 16.
1: 16?
3: 17, 17, 16, 17.
1: Saps on? Recordes? La mare està molt atenta, eh?
3: La mare està molt atenta, eh?
1: Ha avançat 3 passos cap endavant. Com si no li arribés la...
3: Alguna festa de poble. Vaig provar una calada i no hi he tornat mai
1: més. I mai més, eh?
3: Mai més.
1: No poder esquiar mai més o no poder fer mai més una migdiada? Cuidado amb aquesta.
3: No poder esquiar mai més.
1: M'agrada. No poder dinar mai més o no poder sopar mai més?
3: Dinar mai més.
1: Dinar mai més.
3: M'agrada sopar bastant.
1: Acaba la frase, no puc viure sense...
3: Sense què?
1: Sense competir?
3: Sense esquí, sense l'esquí de muntanya.
1: Sense l'esquí de muntanya. Alerta aquesta que sempre em causa una mica de confusió. Perdre els braços o perdre les cames? Sí, què prefereix? Home, jo no dic que ara els hagis de perdre, eh? Sortir de l'hotel Oltònia. Però perdre les cames o perdre els braços? Clar, tu utilitzes les quatre extremitats. Jo, per exemple, si n'utilitzo una, ja és un miracle.
3: Hòstia, no sé, poder les cames.
1: Perdre les cames?
3: Poder sí.
1: Perdre les cames.
3: Poder sí, sí, sí.
1: Viure sense mòbil o viure sense música?
3: Sense música.
1: Quina música et poses abans de competir?
3: Fa, molt variat. Hi ha de tot.
1: Recordes l'última cançó abans de la medalla d'or?
3: Linkin Park, poder... Hòstia,
1: que fort que vas! Vas fort, vas fort. Què és el més car que t'has comprat aquest 2026? El més car. No passa res, els catalans també ens podem gastar diners.
3: El 26... No sé, poder... Una màquina per dormir millor.
1: Com?
3: Una màquina per dormir millor, que neteja l'aire, purifica l'aire. 3.000 euros, poder.
1: 3.000 euros per dormir millor? Hòstia, Oriol, ja has de dormir molt bé, tu, eh? Però aquesta màquina, perdona, la meva ignorància, la fiques a l'ambient, no? No te la connectes una cosa al nas.
3: Es posa als peus del llit i purifica l'aire de l'habitació per descansar més.
1: Clar que no guanyo medalles d'or, perquè jo no tinc aquesta màquina.
3: Clar, si la tinguessis...
1: Quina era la assignatura que més et costava de petit?
3: Matemàtiques.
1: Matemàtiques, eh? I última pregunta, i aquesta és molt difícil, i contesteu-la cadascú internament, si la voleu compartir, doncs endavant, però pot portar problemes. Què prefereixes, deixar una relació o que et deixin? No, cuidado, que sembla...
3: Deixar-la.
1: Prefereixes... Ets que valent?
3: Ho veig molt més difícil.
1: És molt difícil deixar una relació?
3: Però preferiria.
1: Clar, que et deixin de cop...
3: Clar, quan deixes una relació... Ja l'has anat deixant prèviament.
1: Has deixat alguna relació?
3: Les setmanes abans de prendre
1: l'has fet el dol ja, no?
3: Sí.
1: Has deixat alguna relació?
3: Sí.
1: T'han deixat mai?
3: De mutu acord, sí.
1: No t'han deixat mai, Oriol. No? És que amb aquests ulls blaus que té, qui collons l'ha de deixar?
3: Sí, m'han deixat.
1: T'han deixat?
3: Sí, he deixat i m'han deixat.
1: Un campió olímpic. Han deixat un campió.
3: Abans no ho era.
1: Clar! Ara m'ha sobrat. Escolta, t'ha faltat alguna cosa per dir, alguna cosa que diguis?
3: No.
1: T'agrada que vingui la gent a animar-te a les curses?
3: Sí, es nota molt, quan hi ha gent. I realment als jocs hi havia una grada amb 3.000 persones allà.
1: 3.000 persones?
3: No estem acostumats, perquè normalment són curses que hi ha poca gent i prefereixo.
1: Tu prefereixes? O sigui, ara, per exemple, alguna cursa que facis per aquí al Pirineu, que puguem venir la gent de catalana?
3: Sí.
1: Quina?
3: No, vull dir que sí, que si hi ha alguna cursa que la gent s'animi a
1: venir,
3: o a competir o a animar.
1: I que es crida, Oriol, Cardona... És raro.
3: Com ho has fet, això?
1: No, home, deus tenir fans d'Oriol Cardona.
3: Sí, és, bueno, no sé, animen com a tothom, no?
1: Va, vinga, cap amunt. I després els hi fas cas, aquesta gent, o te'n vas a l'hotel?
3: Què vols dir, els hi faig cas?
4: Però si fas cas quan acabes la cursa?
3: Sí, clar.
2: Vale, vale, vale. Sempre.
4: Que vaig veure el documental, que t'ha fet TV3, un documental.
3: Sí.
4: Guapíssim.
3: Va estar molt bé, sí.
4: Has cobrat per aquest documental? Ha dit que no, és que la gent a casa no... No has cobrat per aquest documental. Et va fer vergonya fer aquest documental?
3: No, vergonya no.
4: No, vergonya vull dir de veure't, perquè ets una persona com més introvertida que extrovertida.
3: No, jo crec que van fer bona feina i...
4: Bona feina,
3: i
4: està, estàs bé. Content del resultat?
3: Sí, està ben plasmada la,
4: està ben...
3: la història o el meu dia a dia, sí que...
4: Està ben plasmat, eh?
3: Sí.
4: Pròxim repte, que tens una cursa ara?
3: A Chamonix, el
4: que
3: dimarts
4: que
3: ve.
4: Que maco, què, quan?
3: Dimarts que ve, marxo, demà.
4: Ojo, és un honor tenir-te aquí. Sí. Dimarts que ve tens una cursa?
3: Volia marxar ahir, però com que em vas convidar...
4: Hòstia, doncs, tio! O sigui, dimarts que ve tens una cursa a Chamonix, maco, Chamonix.
3: Sí, és bonic.
4: Però què, és una cursa de...?
3: Res, de trail, que són 15 quilòmetres.
4: Ah, corre, corre!
3: Sí, a l'estiu corro i a l'hivern faig esquí de muntanya.
4: Molt bé, Gabriel. No puc venir...
3: Mantenir la forma...
4: S'ha de mantenir, jo també ho faig.
3: És complementari.
4: S'ha de mantenir la forma. Un aplaudiment pel campió. Medalla d'or, per favor, als Jocs Olímpics.
3: Merci.
4: Potser és l'aplaudiment més gran que hi ha hagut al Tardeo de Flashback. Mira, mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira, mira, mira. Medalla d'or, eh? Aquesta persona ha d'arribar a Banyoles a la 1 de la matinada de les fotos que li demaneu avui, eh? Oriol, ha sigut un
3: moltes
4: autèntic honor estar amb tu. Fotem-li música i tornem de seguida. Vinga, va!
5: Si has vingut a seure, t'has equivocat de festa. Martini presenta el Tardeo de Flashback des de l'Hotel Ultònia de Girona. Vinga, tots a la pista!

0: Falten 4 minuts per les 9 del vespre. Això s'acaba... Bueno, la gent trista. Oriol Cardona, des de que hem parat, no s'ha parat de fer fotos amb gent, bueno, impressionant, eh? Un fan impressionant. La setmana que ve, dissabte, vacances, no hi haurà tardeo? No, aplaudiu! Ah, no hauré de treballar, que és una cosa que m'agrada molt, no treballar. Dia 5 de setembre tornem al Genial de Begú. Us podeu apuntar, doncs, però sempre us apunteu, veniu al Genial de Begú, convidats, doncs, com els d'avui. Moltíssimes gràcies a Martini, un aplaudiment per Martini, sisplau. Que bo, eh? Bianco Spritz, tu, que bo. El sushi de la Maller, que ja obrit cops de puny. He vist gent que... A la sortida revisem butxaques, he vist gent que es ficava sushi. Hi ha gent que no... Bueno, escolta'm, no passa res. I Casa Cendra, impressionant, a Llonganissa. Les ulleres de sol em queden fantàsticament, són d'Ètnia Barcelona. Ens veiem, visca la música i visca el cap de setmana. Adéu-siau!
1: Martini presenta el Tardeo de Flashback. Nosaltres et posem la pista de ball, la música i el manual d'instruccions per passar-t'ho bé a l'Hotel Ultònia de Girona.

0: El Potro
1: Remix.
2: Yala.
3: Si tú eres soltera y estás solita...
4: El ritme de dissabte el marca el tardeu de Flashback amb Martini. Des de l'hotel Ultònia de Girona. Zona de ball fins a les 9, dirigida per Andreu Joanola.
5: Segons un estudi d'una universitat qualsevol, 2 de cada 10 persones fan les vacances al setembre. A Flashback han estat el Marc Frigola i l'Andrea Romera.
6: Home, és que al setembre tot és més barat i estem pelats.
7: I és quan s'està més tranquil, que hi ha menys pesats.
5: No patiu més, que el Backstage ja ha obert les seves portes.
6: Amb totes les estrelles Flashback...
7: que ja fan cua per visitar-nos.
5: Backstage, de 8 a 11 de la nit, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: The common tourist.
1: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de 3 nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. De dilluns a divendres de 7 a 10 del matí.

0: Flashback.
1: Cap de setmana d'èxits.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més. Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Això és un èxit. Flashback.

teves estrelles com si cantessin davant teu. Els beats com si fossin el batec del teu cor. Escolta l'emissió en directe des de la nostra web. Qualsevol semblança amb la d'altres emissores et semblarà una broma. Flashback.cat. Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Sent-lo. A flashback.cat. Flashback, el so del Mediterrani.

les 11. Només èxits. Estiu del 26. De petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes. És el que passa quan escoltes. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

Sessió Flashback.

0: They just strut.
1: Sessió Flashback.
0: What the?